0: Què passa amb Ter Stegen? Però bé, d'això ja en parlarem en un altre.
1: Ter Stegen, Iñaki Peña, la quantitat de porters que té el Barça cedits pel món... Sí. Hi ha més cedits que
0: tema,
1: aquí.
0: És un tema a fer, mira.
2: Els cedits.
1: Són sis porters cedits.
0: És un tema que farem.
2: Tenim la porteria ben coberta.
1: Home, vaja.
2: N'hi ha un que d'aquests cedits que aquest ja està, no?
0: Sí, Ansu Fati, per qui el Mònaco vol executar l'opció de compra que té per ell d'11 milions, encara no ha volgut assegurar que s'hi quedi en una entrevista amb els companys de la cadena SER.
3: No sabemos aún y bueno, esperamos terminar la temporada y tomaré la decisión que crea que es... que es mejor para mí, para mi carrera y para mi familia y la gente que me conoce, sí.
0: El club confia en que aquest traspàs es podrà concretar abans del 30 de juny i el club, ho explicàvem ahir, mantindrà un percentatge d'una futura venda que faci el Mònaco.
2: Molt bé, doncs que tinguin molta sort en Ansu Fati, com dèiem ahir, que torni a sentir-se futbolista i a fer coses importants allà on jugui, que en aquest cas el Mònaco. 12 i 18. Marta, gràcies.
0: Bona nit a tots.
2: Vinga, adéu-siau, a descansar. Fem una pausa molt ràpida i ara de seguida l'Eduard de Batlle ens explica què passa amb Monchi. Què passa amb Monchi? Monchi, sí, sí, el mític Monchi del Sevilla, aquell que va fer... que semblava el director esportiu més important del futbol mundial, doncs sembla ser que acabarà l'Espanyol. Ara ens ho explica l'Eduard de Batlle. I després vindrà l'Edu Mutante, el nostre humorista de capçalera, per fer un repàs a la Champions, a les semis de Champions. Crec que Luis Enrique apareixerà avui. Alguna cosa del merder amb el Madrid també farem. Vull dir que ens ho passarem bé, de seguida.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
6: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
4: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, Versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
6: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
7: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
6: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
7: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
4: RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I've been tired of walking,
2: walking with my head down. 12 i 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs, en directe, una nit més a RAC1. Ara sentíeu que el Versió, el Toni Clavés i companyia, dijous vinent se'n van al Fan Fest que han muntat com a novetat aquest any abans del Gran Premi de Catalunya de Motos, i faran el programa des d'aquí, des de Plaça Catalunya, des del centre de Barcelona. Doncs bé, pels que vulgueu anar després al Gran Premi, ja sabeu, del 15 al 17 de maig podeu viure tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 15 al 17 de maig, tota l'emoció. Hi ha entrades a la venda a la pàgina web circuitcat.com. Ja sabeu que per alguns és un circuit, per als amants del motor és on es forgen els campions, i per tu pots sentir, pot ser el testimoni de tot aquest espectacle. Circuitcat.com, allà teniu totes les entrades del 15 al 17 de maig, Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. I got issues in my head, hang on, I'm in my bed, I'm in the Hola, Eduard de Batlle. Què tal? Bona nit.
8: Hola, Aleix. Bona nit.
2: A veure, explica'ns aquesta notícia que Monchi podria ser el nou director esportiu de l'Espanyol.
8: Doncs sí, ho han avançat aquest matí els companys.

0: mitjans de Mundo Deportivo ho hem pogut confirmar a RAC1 que existeix ja un preacord entre l'Espanyol i Monchi perquè l'andalús es converteixi en la temporada que ve en el nou director general esportiu, diguem-ne, de l'entitat blanquiblava. A partir d'aquí hi ha molts detalls a saber que anirem coneixent els pròxims dies.
1: Perdona una pregunta, encara... depèn de les de pujar o baixar o de quedar-se o no?
0: Aquesta és una de les qüestions que s'hauran d'aclarir. El que està clar és que ja fa setmanes que duren les converses entre Alan Pace, el propietari de l'Espanyol, i d'aquest conglomerat de Velocity Sports, que recordem que a banda de l'Espanyol té també el Burnley, equip de la Premier League, entre Alan Pace i Monchi, que Alan Pace ha traslladat a l'andalús la idea del projecte, no només de l'Espanyol, sinó també de Velocity Sports, i Monchi l'ha seduït. A partir d'aquí, ja dic que falten saber molts detalls. Per exemple, si, com deies, aquest preacord, que sembla que en principi anirà endavant passi el que passi, si està supeditat o no a que l'Espanyol es quedi a primera. Quin rol exactament tindrà Monchi dins de l'Espanyol? Si serà el director esportiu només de l'Espanyol o si serà una figura una mica més elevada dins del grup i també tindrà influència d'alguna manera en el Burnley. Recordem que el Burnley acaba de baixar a la segona divisió, l'any que ve jugarà a segona anglesa. Però el que entre tots plegats hem pogut saber avui i que també informaven els companys de La Vanguardia és que Monchi en principi vindria amb dos homes de la seva confiança que s'integrarien a la direcció esportiva de l'Espanyol i que un d'ells seria Fernando Navarro, l'exjugador de l'Espanyol, del Barça, perdó, que aquí Monchi va fitxar l'any 2019 per la direcció esportiva del Sevilla, sí. I va ser la seva mà dreta allà. I de fet Fernando Navarro ha estat treballant fins fa un any i mig al Sevilla. L'altra cosa que hem pogut saber és que Monchi, si es confirma que fitxa per l'Espanyol, podrà mantenir el rol que té el club de la seva ciutat, el San Fernando 1940, que això és una història curiosa. És un club, Monchi és de San Fernando, de Cádiz. És un club que l'any passat es va liquidar i es va haver de refundar. Ell és el líder i president d'aquest projecte. Aquí també hi ha posat diners, per cert, Sergio Ramos. I han començat aquest any a l'última categoria de futbol andalús, a la tercera andalusa, ja han pujat, per tant l'any que ve jugaran a segona, i Monchi vol mantenir aquest rol en aquest club de la seva ciutat. És un rol que evidentment no li exigeix una dedicació diària, però és una de les condicions que ha posat per firmar per l'Espanyol la temporada que ve.
2: Curiós, sí.
0: Sí, sí, molt sí. Sí. I una altra qüestió que caldrà veure si hi ha clàusula de rescisió o no, perquè algunes informacions, els companys de La Vanguardia apunten que en cas de firmar per l'Espanyol, Monchi no vol tenir clàusula de rescisió.
1: Que pugui marxar també... si el ve a buscar qualsevol club, vols dir.
0: Per exemple, es parla del Sevilla. No ara, sinó més endavant, però el Sevilla, per exemple, que està en un procés de possible canvi de propietat, fons de 5-11, que vindria de la mà de Sergio Ramos, potser podria estar interessat en ell, però sembla que ara per ara Monchi hauria donat el sí a l'Espanyol. Encara hi ha moltes incògnites i caldrà esperar uns dies per saber què s'acaba concretant.
1: Escolta, i és una broma o és real que he vist que potser Bordalàs podria anar de la mà de Monchi?
0: Jo crec que, bé, parlo de sensacions més que d'informacions. Jo crec que parlar d'entrenadors encara és una mica precipitat.
1: És d'hora, va.
0: Sí, sí, sí. I més tenir en compte un entrenador que és evident que ja els companys de Madrid diuen que no seguirà el Getafe, però l'Espanyol té un entrenador ara mateix i tampoc està clar si l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, seguirà o no la banqueta blanquiblava la temporada que ve. Per tant, jo crec que parlar de tècnics quan encara no s'ha definit qui serà el líder, tot apunta que serà Monchi, qui serà el líder de l'àrea esportiva la temporada que ve, és precipitat. I més tenint en compte una altra cosa, que hi ha una figura de la que no hem parlat fins ara, que és Fran Garagarza, l'actual director esportiu de l'Espanyol, que està de baixa mèdica des del novembre, quan va tenir aquell infart. I quin paper tindrà Fran Garagarza, que recordem encara té un any de contracte, fins al 2027, veurem. La idea del club fins fa unes setmanes era mantenir-lo en el càrrec, però cada vegada sembla més clar que, ja per qüestions mèdiques sobretot, es decidirà, no sé si acomiadar-lo o buscar-li un altre rol menys important dins la direcció esportiva. Això també s'haurà de veure.
1: Així es presenta Paco María Naís al Sevilla Espanyol de dissabte a un quart de cinc de la tarda.
2: És que a més aquesta notícia cau just en aquest partit que és tan crucial per als dos equips.
3: Sí, però bueno, tampoc se escondió mucho el otro día, Monchi, ¿no?
1: Sí, és que estava veient l'Espanyol-Madrid, sí, el van cazar les càmeres.
3: Por mucho que se pusiera la gorrita, yo entiendo que también pues interesaría un poco ilusionar al españolismo con la llegada de Monchi. Luego otra cosa es saber si realmente es la figura que necesita el club. Sí que es verdad que hubo un tiempo en que Monchi era como, bueno, la gran estrella de las direcciones deportivas de todo el mundo, pero yo creo que ese tiempo ya pasó.
1: No sé, a ver, siempre ha tenido un bon ull, potser ilusionar d'alguna manera.
3: Pero Aleix, tenía mucho ojo en comprar barato, vender caro, o sea, Dani Alves, Rakitic...
1: Sí, però van guanyar títols, per això.
3: Day, sí, con el
1: que
3: Sevilla.
1: Recordem, sí.
3: Pero si analizas también un poco la trayectoria de después, la Roma, el Aston Villa, el Sevilla posterior, tampoco ha dejado tan buen recuerdo. Es decir, nosotros igual tenemos ese primer recuerdo del Sevilla de que ganaba las Europa Leagues, pero luego hay una segunda parte de Monchi también.
1: Ja.
3: No lo sé.
2: Pero es alguna cosa.
3: Sí, es una estrella.
2: No?
3: És una estrella
2: no,
3: que,
2: bueno... perquè tinc la sensació que ara l'Espanyol no té res. I això és tenir alguna cosa i alguna cosa amb un cert currículum.
1: A la que aferrar-te, no? Segurament.
2: Clar. Bé.
1: Edu, no pateixis molt dissabte.
0: Em sembla que això serà impossible, però farem el que podrem.
1: Sembla, sí. Ja veuràs que potser és el dia. A l'Hèrcules la va trencar a la 18a jornada?
0: Ara mateix, sí, correcte. Sí. L'Hèrcules va guanyar el 18è partit. Sí.
1: Val, home, doncs ja està, el Sevilla Espanyol és la 18a jornada. És quan s'ha de trencar.
0: Recordem que el rècord històric de la història de l'Espanyol sense guanyar en una temporada són 19 partits. Per tant, l'Espanyol està a dos partits, aquest Espanyol està a dos partits d'igualar aquell pitjor rècord, que és de la temporada 88-89.
1: Endavant. Una abraçada, Edu. Ens sentim dissabte.
0: Una altra, que vagi bé.
1: Adéu, vagi bé. Dos quarts d'una, vinga. Abans del Torriuràs, Miquel Agut, anem a sentir el nostre Rayito, que deuen estar eufòrics per passar a la final de la conferència.
4: Des d'aquesta nit és teu, Escolta, sí. estàs eufòric? Això
1: no, és que em cauen bé. No?
2: Apunta una festa.
5: Llampec, jo no
4: llampec, sé. El llampec, vull dir, no, clar, si ja fas l'únic que ho sé, llampeguet. Però, ja clar, però vaja, això sembla un
5: llom... Estem a 0, de dir-li ràfaga, eh?
1: Rayo Vallecano.
4: No? Rayo Vallecano, sí senyor, de Madrid. Per cert, Michel, el nostre seguidor del Rayo de capçalera, ja ha fet un tuit, evidentment, una publicació a les xarxes, felicitant el Rayo per aquesta final, és que de fet no pot ser d'una altra manera, perquè si no fos per una competició com la Conference League, que és... la menor de les tres, clubs com aquest no haurien pogut tastar mai el que és una final europea, i el dia 27, en un estadi per 50.000 espectadors, si fa no fa, el de Leipzig, allà jugaran el Crystal Palace i el Rayo Vallecano. Avui, per començar, Íñigo Pérez de Movistar, reconeixent el valor de l'aturada de batalla que ha aturat un penal al temps afegit, hi havia 6 minuts de propina, el penal era el segon minut, per tant, si arriba a marcar l'Estrasburg, hauria necessitat un altre gol per forçar la pròrroga i el partit hauria canviat en els últims minuts. El tècnic llançava floretes al porter.
6: En ese momento, si hubiesen encontrado el gol, hubiese sido una explosión por parte de su afición y tienes que sostener 4 minutos a un equipo que, como hemos visto, ataca muy bien. Creo que el gusto tiene esto, igual que Dani nos cambió la dinámica en Liga con su parada contra el Español. Entonces, bueno, tenemos dos porterazos, hoy Augusto lo ha vuelto a demostrar.
4: Dani es Cárdenas, el porter català que va aturar el penal a Quique García contra l'Espanyol. Jo no sé si és per la classificació per la final, però li trobo un deix gallec a Íñigo Pérez avui, i això que ell és navarrès, aviam si en el següent tall també li trobeu o no, o si creieu que és cosa meva i de la ventilació de la redacció. En tot cas, parlava del rival, evidentment, que tindran en aquesta final, com és el Crystal Palace de la Premier.
6: Es una final, no se entiende que en una final llegue alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido. En este caso, bueno, un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tiene la cultura de la afición. Bueno, va a ser precioso ver a las dos aficiones, a los dos equipos. Y bueno, una final, cuando llegue hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer.
4: Pazos de Vieira, Això és Antonio Pazos de Vieira de la competència, Íñigo Pérez. La final el dia 27, ho dèiem abans, en teoria, l'última jornada de Lliga és el 24.
1: És després d'acabar la Lliga.
4: Clar, sí. Però el Rayo juga al camp de l'Alavés. Sembla que el Rayo ho té més o menys fet per la permanència, perquè són 42 punts els que té, és 11, però l'Alavés està a baix de tot, a baix de tot, a baix de tot. Vull dir que sembla difícil pensar que en aquell partit no hi hagi esportivament alguna cosa en joc per la zona baixa.
1: L'unificaran segur, veurem si l'unifiquen dissabte o diumenge, i li donen més marge per jugar la final. I Íñigo Pérez, que diuen que ho té fet amb el Villarreal, és a dir, podria marxar per la porta gran del Rayo i anar-se'n després a entrenar al Villarreal, diuen allà a la Plana que ho tenen fet. Ja veurem què passa. Gràcies, Miquel, eh?
4: A disposar.
1: Vinga, fins ara i sort dilluns en aquest Rayo Vallecano-Girona, que els agafareu de ressaca.
4: Sí, no, espero agafar-los, no sé on hi agafar-los, és a saber, però vaja, tornem als 3 punts.
1: Clar, clar, s'ha d'aprofitar que a Vallecas sí, serà una festa, però els jugadors estaran de volta i mitja després d'aconseguir passar a una final. Com cada dijous, tancarem tertúlia amb el nostre humorista de capçalera, el Tu Riuràs, l'Edu Mutante.
7: Tu Riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: I com no pot ser d'una altra manera, ell no és aliè, l'Edu Mutante i la secció Tu Riuràs a l'actualitat, i el primer que volem fer és connectar amb la ciutat esportiva del Real Madrid. Va, va, Oriol Monfort, el nostre tècnic, home, com ets, també, no? Jugant amb les bromes de Rocky, de que si s'han pagat, si no s'han... President de Florentino Pérez, què està passant?
8: Bueno, Francesc. Bueno, pues qué creía que diga, ¿no? Pues se rumorea que el entrenador para la próxima temporada, pues habíamos pensado en traer a Pedro García Aguado y que haga lo que hacía el hermano mayor.
9: Pues cuando se te pase un poquito, ¿eh? Si quieres, habla.
10: No quiero hablar.
9: En la casa no se llega ni pegando patadas.
10: Yo llego como a ver, sale del coño, que no es mi casa.
9: No, no, no es tu casa, te dejas.
10: ¡Nada! ¡No has muerto! ¡Hijo de puta!
1: Vale, ya está, ya bueno, antes, como era hermano mayor, que no
8: me... Bueno, pues es el candidato ideal, y de segundo entrenador pues sería Tupuria, que ya desde pequeñito pues ya soñaba con jugar en Real Madrid, y aparte pues hemos pensado también tener mozos de escuadra de incógnito ahí en Valdebebas, y entre sus funciones pues encontraría la vigilancia del absentismo, por si alguien se va de vacaciones con su pareja, pues a despeinar a la cotorra todo el día.
1: Sí, sí.
8: La mediación en conflictos, pues si Valverde pues vuelve a cambiar de camello.
1: No.
8: El consumo de drogas por aquello de que Asensio se quede.
1: No, va,
8: el acoso escolar, por si Rüdiger pues saca la mano a pasear por cualquiera de los componentes del Real Madrid.
1: No s'inventi coses, va, sisplau, president, que potser li han inflat el clap a vostè. En qualsevol cas, això li va bé el Barça diumenge, com deia abans en tertúlia, perquè pot guanyar la Lliga, no?, diumenge a les 9. No sé què en pensa el capità, el Barça, Ronald Araujo, de la situació del Madrid.
11: Well, tengan fe, hermano. Sí. Tengan fe, hermano. La Liga es cosa de Dios. Ah. Él lo puede todo. Y formó bronca en el Real Madrid. Pero ya saben lo que dice la Biblia. Hay que poner la otra mejilla. Así que llevaré un rosario en el calzón, con la mano metida adentro, acariciando las bolas, para pedirle a Dios otro título.
1: Quina imatge. Entenc que són les boles del rosari, entenc.
11: Por supuesto.
1: Val, val, val. Anem a una altra de les notícies de la setmana. El seleccionador espanyol, Luis de la Gente, ha fet un llibre autobiogràfic titular... La vida se entrena cada día. Don Luis, ¿qué tal?
12: Bueno, buenas noches. Buenas a todos. Anaís, ¿cómo fue el otro día por Tortosa?
13: Muy bien, muchas gracias.
12: Bueno, ya...
13: Hablamos de ti.
12: Sí, sí, sí, que estuviste con la peña barcelonista haciendo una tertulia.
1: Sí,
12: con un tal Santiago Valle.
1: Sí, sí, sí. Y David Bernabéu, creo que estaba.
12: Y David Bernabéu.
1: Estaban allí, sí, en la peña barcelonista. Sí,
12: me comentaron que con David Bernabéu pues saltaron un poco de chispas ahí en la tertulia.
13: No, no, David Bernabéu nos dejó hablar, que es la gran noticia, en realidad.
14: Va, no me creo nada.
12: Bueno... Saludar también a María, que fue su cumpleaños en abril, pero como no ha venido, pues no hemos podido felicitar.
1: Gracias. Están todos, Luis, de la Gente. Están
12: Paco, todo. Oye, ¿qué tal tus hijos, que vinieron el otro día al estudio?
14: Bien, bien, se lo disfrutaron, ¿eh?
1: ¿Se va a pasar bien?
14: Sí, sí, sí. Como sí,
12: a
14: sí,
12: la camiseta de Argentina, me han dicho. Bueno, pues nada, he sacado un libro, otro título más de Luis de la Gente, aparte de la Eurocopa, la Nations League, hacer buenos a los jugadores del Barça. Va, vamos, sí. Que solo me queda entrenar al Real Madrid, porque si lo que ha pasado hoy me pilla a mil, vamos, los cojo a los dos, uno con cada brazo, y los pongo mirando al Albacete.
1: Sí. Fórzate, que no para de fer peses, Luis de la Fuente. Un altre protagonista de la setmana, sisplau, que ens saluda aquí al Tu Riuràs. Cholo Simeone, què tal, Cholo?
15: Bueno, què tal, com estan?
1: Una llàstima, una llàstima.
15: Oh. La verdad que no teníamos muchas esperanzas, no. Pero viendo el inicio del partido pensábamos que al menos llegaríamos a la prórroga y penales, porque Arsenal pues no venía a presionarnos. Y bueno, la verdad que hubiese sido igual de lindo que la Copa, pero el fútbol a veces es cruel.
1: Està emocionat.
15: Sí. I pierde en los 90 minutos.
1: Ja, tu que t'agradaria haver-ho fet més èpic i no va poder ser bé. Escolta, es parla molt del teu futur, Cholo, tens alguna oferta o no?
15: La verdad que tengo una oferta de una liga clandestina prohibida en el sur de Vietnam, con militares mercenarios, donde no hay reglas, huele a nápal por la mañana y se puede jugar con armas blancas y estamos valorando esa posibilidad. Si no, siempre podría ir al Real Madrid, que justo ahora entiende mi filosofía de dentro del vestuario.
1: Sí, pues és veritat, no t'aniria malament. Bé, abans d'anar amb l'1 per 1, un altre cop el farem especial Champions, com la setmana passada, aprofitant les semis. Ara que parlàvem de l'Espanyol, doncs el Dani Solsona ens vol fer un comentari del Sevilla-Espanyol d'aquest dissabte, no, Dani?
16: Bueno, jo que vols que et digui, no? Sí, anem a pitjor. Ara el Monchi aquest, si ens quedem a primera, que portarà el Bordalàs.
1: No, ja ho veurem, això.
16: La presidència no diu res, Manolo no fa canvis. Escolta, estic per entrar al vestidor i liar-me a pinyes amb els jugadors.
1: No, no, Dani.
16: Jo sol contra tots.
1: No fomentem la violència, sisplau, que ja n'estim prou.
16: És veritat, perdó, que fa dies que no mullo i estic una mica... Mira, jo els amenaçaria. O guanyeu dissabte o us donem d'alta a l'autònom. Ja veuré si correria.
1: Així sí que correrien, eh? Molt bé, sort dissabte a l'Espanyol, a 4:45 de la tarda. Vinga, anem amb l'1 per 1, semifinals de Champions.
7: L'1 per 1 de RAC 1.
1: Igual que la setmana passada, crec que va anar prou bé, va ser un 1 per 1 bastant divertit, el farem amb el mític José María García.
15: Saludos cordiales. Sí. Lo dije y lo sigo diciendo, todo lo que pasa en el Real Madrid es culpa del señor Pérez, alias Florentino.
17: ¿Quién es Florentino Pérez? Lo sabe todo el mundo. Es persona escasamente recomendable. Es personaje nocivo para la sociedad. Y al presidente del Real Madrid le considero una persona tremendamente negativa para la sociedad, que da una imagen tenebrosa de una institución importantísima como es el Real Madrid, y que además es un jugador que opera con las cartas marcadas.
15: Un auténtico dictador.
1: Va, sí, quina guerra que tenen. Anem amb la Champions. Vinga, comencem amb el Bayern, Paris Saint-Germain. Què li va semblar?
15: Cuando te llaman para trabajar en una película porno y eres el marido que mira. Nos faltó algo más.
1: Vols dir? No, va estar bé el partit. José María, com ets d'exigent. MVP per part del Bayern de Múnich va ser Manuel Neuer.
15: El antivirus y la tarjeta de crédito paró todo lo que pudo, pero aún así le colaron uno.
1: Per part del PSG, el MVP podríem dir que va ser Pacho, no?
15: Buffet libre. Se dio un atracón por su banda y, como su apellido indica, acabó con un empacho.
1: Endavant. Anem a l'altra eliminatòria, Arsenal-Atlètic de Madrid.
15: Cuando tu suegra se presenta en casa sin avisar, una tortura en la que acabas perdiendo el tiempo.
1: No siguis dolent amb la sogra. Els MVPs. Per part de l'Arsenal, destaquem Declan Rice, que a més va ser l'MVP del partit.
15: Mar Giro, omnipresente. Estaba en todos lados. Defendía, atacaba, organizaba. No recuerdo la última vez que puse la tele o entré en redes y no me saliera Don Mar Giro.
1: Ho fan molt bé, eh? Jo me n'alegro que estigui a tot arreu.
15: I Mar Giro també.
1: Sí, l'hem de sentir més, el Mar Giro, tot el que diu. I per part de l'Atlético, MVP, hem triat a Coque.
15: La mujer de Einstein tiene un físico increíble.
1: Va. Molt bé, doncs fins aquí l'1 per 1. Ay, José María, cómo pesa la edad, José María.
15: Pues sí.
1: Sí.
15: Ya va quedando menos.
1: Acabem, com sempre, amb l'apunt imprescindible del nostre Sergio Ramos. Venga.
18: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
1: ¿Qué tal, Sergio? Bona nit.
19: Bona noche, ¿no?
1: Bona nit, sí. ¿Qué et sembla tot l'enrenou del Madrid? No sé què en penses, tu que has estat allà al vestidor, no?
19: Que cabe duda, ¿no? Que esto son cosas del vestuario, ¿no? Tanto las peleas del entreno como cuando hay peleas en la ducha con las espadas láser.
1: No, eso no.
19: Y llegaba Makelele y te daba la cabeza con el flamenquín de cuello vuelto.
1: No. Millor canviem de tema, no vull saber-ho. El Rayo Vallecano, la final de la Conference League, la primera final de la història del Rayo.
19: Bueno, que cabe duda que no he podido ver el partido porque estaba con la pila haciendo una paella.
1: Ah, sí? De carn o de marisc, de què era?
19: No, estábamos en la ducha y lo he dado todo paella.
1: No, va, por favor, aquesta no. Prou. Li fem un aplaudiment o no?
15: Va, vinga, va. Vinga, va.
1: Mutante, gràcies, com sempre, per fer-nos riure.
20: A vosaltres.
1: Tens algun bolo que valgui la pena aquests dies?
20: Doncs sí, mira, aquest any faig 25 anys que em dedico a això dels monòlegs. I llavors el 17 de maig faig un show especial, una miqueta de, com de recopilatori de tots els espectacles que he fet. I a més és el meu cumple, que faig 46.
1: El 17 de maig, sí?
20: 17 de maig, i ho faré a l'Oncle Jack de l'Hospitalet, i la taquilla anirà destinada a Héroes sin capa, que és una associació que treballa amb famílies que tenen fills o filles amb autisme.
1: Que bé, hòstia, quina bona iniciativa.
20: I els ajuda una miqueta des que tenen el diagnòstic fins que ja una miqueta doncs, estan ja assimilant.
1: Doncs que tothom qui pugui, no? 17 de maig,
20: 17 de maig a l'Oncle Jack, i és un recopilatori. I després el 30 de maig estaré amb Saludos Cordiales al cinema Esquinòpolis de l'Esplau.
1: Al costat de Cornellà Prat?
20: Sí, correcte. Tota la informació està al meu perfil d'Instagram, @edumutante. Allà a la bio tenen els enllaços per les entrades.
1: Que bé, doncs mira, tota la informació per si voleu anar a veure aquest artista que fa mil veus i que ens acompanya aquí cada dijous. Gràcies, Mutante.
20: Apa, gràcies. Adéu.
1: I gràcies, Anaïs, Maria, Paco. Adeu, una abraçada.
13: Bona nit.
1: Que tingueu bon cap de setmana. Gaudiu del clàssic diumenge.
13: Ai, sí.
1: Vinga, i poseu crispetes al microones, que ens ho passarem bé. Una pausa molt ràpida i l'última possessió.

0: RAC1.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
3: Et convido a berenar.
4: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que si va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
5: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.

0: 3 quarts d'una de seguida, l'última possessió, la secció de bàsquet amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Badalona, on hem connectat amb ell fa una estona per saber com havia arrencat aquesta Final Four de la Basketball Champions League, malauradament sense la penya que es juga aquests dies a l'Olímpic. Abans de l'última possessió, mira, teníem pendent sentir reaccions a la victòria del Barça d'hoquei patins als quarts de final de la Champions. Xavi, han guanyat 2-0 l'Sporting de Portugal i ja són a semis.
1: Sí, a la pròrroga, amb el resultat al final del partit ha estat de 0-0 i a la pròrroga, l'últim minut de la pròrroga, 2 gols de Marc Grau han acabat donant-li la classificació al Barça per les semifinals, on l'espera el Benfica. Un Marc Grau que destacava la figura de Sergio Fernández a la porteria. L'ha deixat a 0 en una temporada especial perquè serà l'última abans de la retirada del porter blaugrana.
2: Tenim en Sergio, que és un dels millors porters que hi ha en el món, el millor. Les pilotes que no podien parar nosaltres les parava ell. És increïble tenir un porter així. I la veritat és que, bueno, que molt contents i tothom pensa en positiu i som una pinya.
1: Dissabte, 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica, com dèiem abans, amb Edu Castro a la banqueta i també els ex-blaugrana Pau Bargalló, Lucas Ordóñez, Nil Roca i Joao Rodríguez a la plantilla. L'anàlisi del rival de dissabte el fa l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
3: Un equip que probablement sigui el més pressupost del món, portar 42 partits sense perdre, només ha perdut un, per tant, un superequip, però bé, ha de prevaldre la nostra il·lusió, ambició, actitud per estar a la final de Champions.
1: L'altra semifinal serà portuguesa, la jugaran el Porto i el Barcelos, que en l'últim partit de quarts de final ha derrotat el Ticino italià per 6-2. Demà arrenca la Final Four de la Champions femenina, tot es fa al mateix lloc, a Coimbra, a 2:15 de la nit jugarà el Vilassana contra el Fraga, abans a les 8 Benfica-Gijón.
0: Demà estarem pendents, doncs, del Vilassana i també del Barça contra Edu Castro, eh? Ja té nassos, la cosa. Tenen opcions o què? O el Benfica,
1: sí,
0: està molt
1: el
0: fort?
1: Sí, el Benfica, diríem que a nivell de pressupost és favorit, té una plantillassa, però sí, jo crec que el Reus va estar a punt d'eliminar el Benfica, la tanda de penals, es va carregar el Benfica al Reus, per tant, fa pinta de dues semifinals prou igualades.
0: Que tinguin sort demà, Barça i Vilassana, en aquestes semis que juguen ja de la Champions. Gràcies, Puig.
1: Bona nit.
4: L'última possessió.
0: Tancarem un dijous més el programa amb una mica de bàsquet a l'última possessió. Hola, Aguilar, ben tornat.
5: Hola, Aleix, com estàs?
0: Avui tenim un gran protagonista a la secció. Ara de seguida anem cap a Turquia en directe i saludem Roger Grimau.
5: Sí, senyor.
0: Abans, però, ho hem explicat a l'inici, un parell de coses de l'actualitat del bàsquet. L'Espart Girona ha deixat absolutament oberta la possibilitat de jugar a la final de la Lliga.
5: I classificar-se per l'Eurolliga, que és l'altre gran objectiu. Ha perdut a només un punt al Roig Arena, anada de les semifinals a València, partit molt seriós, 67-66, de parcial a parcial, cop a cop, però l'últim ha estat favorable a l'Espart, que l'últim quart perdia per sobre dels 10 punts, però el lideratge de Koulibaly ha fet que a poc s'anés remuntant fins a deixar aquesta classificació per la final absolutament oberta. Koulibaly, Holm, Josita i també Laura Quevedo, que en principi tenia difícil jugar, finalment 21 minuts, cap punt, però atenció, en el més menys aquesta estadística tan important és un més 17 per la madrilenya, mostra de la seva transcendència. I compte, Aleix, perquè més enllà d'això, al que denuncia Roberto Íñiguez.
6: Y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito, Fontallao. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy.
5: Doncs denuncia...
0: Insults, sí. Que, si s'han fet, evidentment, estic d'acord que s'ha de pujar remei.
5: De Roberto Íñiguez, per cert que també ha parlat de Clara Holm, ha dit que ha jugat un pèl lesionada a la sueca, veurem diumenge, a les 7 a Fontejau aquesta tornada. L'altra semifinal ha arrencat també igualada, Perfumeria 69, Saragossa 67. La tornada de Saragossa.
0: Val. Per tant, el Saragossa ha de remuntar 2 punts.
5: Correcte.
0: L'Espart Girona, 1 punt. Si volen jugar la final, si no ara mateix, Perfumeries i València tenen avantatge. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ja és a la Final Four.
5: 81-87 ha guanyat contra el Hapoel Tel Aviv a Bulgària. No tenien Tavares, però han tingut un Garuba absolutament espectacular, acompanyat de Maledon i de Hezonja, oblidant o fent oblidar el pivot de Cap Verd, el pivot madrileny del Real Madrid. Ja tenim dos equips a la Final Four, per una banda del quadre Olympiacos, per l'altra banda del quadre el Real Madrid amb aquest 3-1. Recordo demà dos matchballs més per Fenerbahçe i per Panathinaikos. A veure com està l'ambient a l'OACA després del que va passar ahir entre el Panathinaikos i el València. I hi érem també a l'inici de tot el programa, l'Eix, a Badalona, a l'Olímpic, on ha arrencat la Final Four de la Champions League, amb bon ambient, vora 9.000 aficionats, amb 2.000 aficionats per part grega, 2.000 aficionats per part de Lituània, del Lietuvos Rytas. Tots dos han guanyat. Rytas 87, Tenerife 69 i AEK d'Atenes 78, Unicaja 65. És a dir, tenim final no ACB, diguem-ne, dels dos equips no ACB. El Joventut ja es va quedar per camí els quarts de final.
0: No hi ha tercer i quart lloc, no hi haurà.
5: Sí, hi ha tercer i quart lloc.
0: Hi ha un Unicaja Tenerife,
5: també. A les
0: 5
5: de la tarda del dissabte hi ha un Unicaja Tenerife, sí, senyor.
0: Perfecte, molt bé. Doncs tot això ha passat avui, però com dèiem, el que volem fer avui a l'última possessió és anar cap a Turquia amb un entrenador català que està d'enhorabona. A prop d'Istanbul, a la ciutat de Bursa, hi va aterrar fa només un mes i poc, un mes i escaig, en Roger Grimau, després de l'experiència al Barça, després va anar a Romania, al Dinamo de Bucarest, doncs ara agafa el Bursa Sports. El va contractar per jugar el tram final de la temporada, fa un mes i mig, per jugar 6 partits amb l'objectiu de salvar-lo, perquè estaven realment malament els del Bursa Sport a la classificació de la Lliga Turca. I la salvació va arribar diumenge. Ha assolit l'objectiu, en menys de 6 partits, Roger Grimau ha salvat el Bursa Sports amb 3 victòries seguides en les últimes 3 jornades. I el volem felicitar avui. El tu diràs, saber com li va la vida. Hola, Roger, què tal? Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Com estàs? Recuperat ja de la festa de la permanència o què?
7: Sí, estic bé. Vam celebrar, però tampoc molt exagerat, eh? Encara es queda un partit.
5: Exacte. Ja. Què tal, Roger, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, Dani, com estàs?
5: Un plaer saludar-te a la sintonia de RAC1, una alegria. Escolta, el Roger, i més després d'aquest èxit que ha aconseguit a Turquia, clar, ara m'ho pensava, s'han de guardar les compostures, no?, per l'última jornada, Roger, per molt que un hagi fet i ha complert amb l'objectiu, home, s'ha de disputar també l'últim partit.
7: Sí, perquè a més estem implicats, diguéssim, amb el descens, perquè juguem contra Castellaca, i llavors hi ha 3 partits més, amb, bueno, 3 possibles equips que poden baixar, llavors, clar, evidentment hem de jugar, hem de preparar-ho bé i hem d'anar al partit a guanyar.
0: Com a mínim ja has fet la feina, tu, amb el Bursa Esport. Escolta, sí. jo vull saber, anem a finals de març, com és aquesta proposta, com és que acabes acceptant-la, una mica, com ha estat l'experiència, Roger, a Turquia?
7: Bueno, doncs sorgeix l'oportunitat, em truquen, em diuen, equip del Bursa Esport, de Lliga Turca, i a primeres, doncs, Lliga Turca ja trau, perquè la Lliga pues que està molt bé, i bueno, m'expliquen la situació, com està l'equip, circumstàncies durant tot l'any, i bueno, i és que són 6 partits, llavors, clar, evidentment haig de decidir pues, un dia per l'altre. I la veritat és que ja tenia moltes ganes d'entrenar, moltes, perquè aquest any he anat fent coses, he anat a veure entrenadors i això, però no havia pogut dirigir, i bueno, i és venir aquí sense pensar-m'ho.
5: Coneixies, diguem-ne, clar, la Lliga Turca és el que dius tu, és una lliga potent i tots la coneixem, però sabies, coneixies alguna cosa del Bursa Sport, del club, de la ciutat?
7: No, Bursa em sonava, sí. No és la primera vegada que havia escoltat Bursa, però bueno, evidentment la Lliga la conec, pues, seguint tots els equips d'Eurolliga, equips d'Eurocup, aquí molts equips de pues, Besiktas, ha jugat la final d'Eurocup, hi ha diversos equips, no? I bueno, però bueno, ràpidament el que vaig fer va ser en 24 hores doncs, veure el màxim número de partits possibles del Bursa Sport i, bueno, i el viatge d'avió també i res, no hi havia molt de temps a perdre.
0: I això, o sigui, com es fa? O sigui, arribes allà, què els hi dius, no? Perquè l'idioma, i com fas que l'equip sigui una mica teu, que jugui una mica el teu sistema, res, aquests 5 partits per intentar salvar-lo, no? O aquests 6 partits.
7: Sí, no era fàcil, era algun que em tenia una miqueta amoïnat, perquè, clar, evidentment, doncs, un té la seva idea, un té la seva filosofia, però jo crec que bàsicament el que es necessitava aquí, el que necessitàvem era un tema, com dir-ho, d'energia, de positivisme, d'aire fresc, d'oblidar-se una miqueta de tot el que havia passat durant tot l'any, no? Bueno, un tio que arriba aquí nou, que creu en els jugadors, que els diu que són bons, que ho han fet molt bé i que necessitem energia, i amb això, evidentment, mica en mica, doncs, anar ficant alguna coseta tàctica, però sense voler tocar molta cosa, perquè és que no hi ha temps. I la veritat és que els jugadors han estat excepcionals, els meus ajudants han estat excepcionals, tothom m'ha tractat meravellosament bé, m'he sentit super respectat i, bueno, i al final doncs, les coses han sortit i els resultats també, no? Excepte el primer partit contra Galatasaray, que el vam perdre, diguéssim, no vam tenir opció. tot i que vam jugar, jo crec que vam jugar bé i vam fer alguns errors, tot l'altre ho hem competit molt bé. Llavors estic molt, molt content de com ha sortit.
5: Ara, de fet, et preguntarem per aquestes també tres victòries consecutives, però et satisfà quan arribes allà? Et satisfà el que et trobes? Tu que has estat a un club de l'entitat del Barça amb tot el que implica, et satisfà el que, les eines que tens per entrenar?
7: Sí. La veritat és que és un lloc, és un club que està bé, hi ha instal·lacions... Doncs home, aviam, sempre tot es pot millorar i pot ser una miqueta més nou, diguéssim, no? Però les instal·lacions estan molt bé, unes oficines molt xules, tenen el pavelló per entrenar, tenim el pavelló gran també, que quan juguem a casa doncs entrenem allà, però si no juguem a l'altre pavelló. Hi ha una cuina fins i tot on es sol menjar i després d'entrenar pots dinar, vull dir que està bé, el club està bé, hi ha possibilitats de créixer, de fet fa 4 anys vam jugar a final d'Eurocup, vull dir que... Jo crec que, bueno, el que he vist en un mes i el tracte amb les persones, la veritat, estic molt content de com ha anat.
0: Tens opcions de continuar o t'agradaria continuar o t'ho han proposat? Com està el teu futur?
7: Mira, això va ser una de les coses que els vaig dir als meus agents, que no volia que es barallessin per res de l'any que ve, que venia aquí aquests 6 partits i que si la cosa anava bé doncs ja en parlaríem i si no, doncs tornaria cap a casa. Jo, bueno, intueixo i tinc certs inputs que sí que volen que em quedi. I a partir d'aquí, no sé, quan acabem l'últim partit diumenge, doncs veurem si en parlarem ara, parlarem d'aquí.
0: Però a tu t'agradaria, vull dir que tu estaries obert.
7: Doncs sí, home, jo crec que és un bon lloc i hi ha possibilitats i crec que es pot treballar a gust. El que passa és que, bueno, ja et dic, acabarem el diumenge, veurem, ells també hauran de fer les seves reflexions i jo les meves, i a partir d'aquí doncs veurem si encaixem o no. Però és un bon lloc.
5: És a dir, i com que el Roger és bon amic de la casa i sap que l'apretarem una miqueta, si ells, diguem-ne, estic convençut que ells tenen ganes que segueixis, i les intencions teves, entenc que el que vols al capdavall és no saber exactament quin projecte hi ha, però que a tu poc o molt t'agradaria saber, per tant, podríem intuir que hi ha moltes possibilitats que la temporada que ve segueixis allà.
7: A veure, les meves sensacions són bones, però en aquest món, si alguna cosa he pres, és que les coses canvien molt ràpidament, saps? Yeah. Aleshores, per molt que jo ara tingui bones sensacions, hem guanyat 3 partits seguits, ells estan molt contents, ens hem salvat, quan la cosa pintava malament, bueno, bé, però jo què sé, aquesta vida dona moltes voltes, espero que no. I ja et dic, perquè sobretot m'he trobat a gust treballant, també és veritat que he estat un mes, també em vaig a plantejar que és tot l'any sencer, saps? Però, bueno, ja et dic, ara mateix parlant avui, la cosa té bona pinta, però no et sé dir, perquè tampoc ni han parlat amb els meus agents, ni han parlat amb mi directament i obertament, sí que m'han deixat caure alguna cosa, però res més.
5: De fet, l'afició, Aleix, no sé si has vist les imatges de la celebració, de l'afició, de sí. Ruixanta... Vaja... Entenc que és d'aquestes aficions turques, com les hem d'entendre així, calentes, que de seguida allò ja et consideren un dels seus i que els has salvat i que, per tant, ja hi ha aquest punt d'idolatria. Va per aquí, la cosa?
0: Estil Grècia o què?
5: Estil Grècia, Turquia, Sèrbia, sí, va per aquí?
7: Sí, la veritat és que, especialment després de... Bueno, pues sí, del segon partit guanyat i de l'últim que ens vam salvar, sí que he notat pues, gent, no?, pues que vas al centre comercial i et saluden i et paren i et diuen thank you, i no sé què. Bé, no he jugat molts partits perquè nosaltres vam jugar un partit a casa, hem jugat tots, i un d'ells, l'equip de futbol, que és molt curiós, perquè està a tercera divisió, i vaig anar al camp i és acollonant. 55.000 persones.
5: Oh. 55.000 persones a tercera
7: brutal.
5: Divisió?
7: Mare de... És brutal. Vaig anar a jugar al partit que pujaven a segona i és espectacular. Llavors, un dels dies coincidia que ells també jugaven, llavors no es va omplir, però bueno, que sí, quan vam jugar contra Fenerbahçe i l'altre partit, criden i és molt xulo, la veritat és que està molt bé.
0: I de casa nostra n'estàs pendent o què? Del Barça has seguit aquests últims mesos?
7: Sí, ho he seguit tot aquest any, ja he seguit bastant, sí.
0: I què? Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, podríem deixar-ho amb Déu-n'hi-do, sí.
0: No, és que clar, vull dir, quan tu hi eres fa 3 temporades, no sé, jo crec que ja s'intuïa una mica, no?, la davallada de pressupost, el fet que costaria tornar a estar a l'elit europea, i això ha anat decreixendo any a any, no?
5: Sí, semblava que en aquell moment potser
8: des de fora no hi havia tanta constatació com, no sé si, entén-me, que potser s'ha trigat 3 anys a entendre fins a quin punt, no?
0: La realitat, no? La situació exacte. Real de la secció, sí, sí.
7: Bueno, si voleu que us digui la veritat, jo cada dia que passa o cada temporada que passa estic més content del que vaig fer allà, sincerament. Mai vaig ficar cap excusa, sempre vaig ficar el club per davant meu, no vaig voler buscar res, crec que vam jugar bé a bàsquet, vam tenir una mala època al desembre, sí, però després hi ha hagut també moltes males èpoques, m'entens? Vam competir a Copa del Rei, sí, Final Four no vam poder entrar, però bueno, l'Olimpiàdicos tampoc eren coixos, vam jugar les semifinals contra el Madrid, un Madrid molt top en aquell moment. Bueno, sí, aviam, dius, no has guanyat cap títol, vale, però
0: jo crec perdona, que hem de fer bé les coses. I lesions també, no? Que també vas tenir plegada de lesions. Com
7: bueno, alguna no tant com ha hagut després, però alguna va haver a la final de Copa del Rei, tant Cali Mig com a Brines van arribar molt justets. Bueno, ja et dic que en aquell moment pues em fotia molta hòstia i se'm tirava molta merda, però jo crec que la temporada, pues bueno, insisteixo, soc culer, i sé de què parlo. Vull dir que si dic que un any que no guanyes títols no és tan dolenta, pues depèn què. Però jo crec que hi havia moltes circumstàncies doncs que, no sé, no es va tenir en compte.
0: I et sap greu, per exemple, pel Peñarroya, ho entenc, també, per això va ser l'any passat, dic ara pel Xavi Pasqual, et sap greu també el que està vivint i no sé com veus el futur. Ara diuen que incrementaran el pressupost, sí, a veure si això millora una mica, no?
8: És així.
7: Mm-hmm. Bueno, no sé, no, a mi em sap greu per mi, perquè el mateix, no? Redundar una miqueta. No sé què passarà. Jo sé el que va passar la meva temporada, sé l'equip que com el vaig jugar, que venia de Saras, que mai és fil, perquè bueno, tots ja sabeu que hi ha baixada de pressupost, que hi ha moltes coses, i bueno, que podia haver fet coses millor, per suposat, no en tinc cap mena de dubte, però que tampoc va ser tan drama com va fer veure o es volia pintar en aquest moment, pues jo crec que també. Però bueno, ja et dic que... Una miqueta és l'exercici que faig jo, una miqueta d'estimar-me a mi una miqueta més, perquè, bueno, pues ja pensen que tampoc és fàcil, saps? Llavors, ja. Bueno, pues anar-te'n a l'estranger i que et surtin bé les coses, doncs la veritat és que reconforta molt.
8: Clar.
0: Ens n'alegrem.
8: I tant.
0: Molt bé. Doncs, com deia abans, ens n'alegrem. Tens aquí ja alguns seguidors del Bursa Esport. Quan vinguis porta alguna samarreta, que així la lluirem.
7: Perfecte.
8: I deixa'm dir-te que amb aquesta lluita, si no m'equivoco, també hem implicat un altre tècnic català, que és el Carles Duran, si no m'equivoco, Roger, perquè el Mersin
7: sí,
8: el tenim en tapenúltim.
7: El Mersin està un dels tres equips que, bueno, que estan allà lluitant.
8: Dit d'una altra manera, li pots fer un favor al Carles guanyant aquest cap de setmana?
7: Bueno, si guanyen ells, se salven, això per començar. Llavors, si no, després hi ha rebots i també és un altre equip que hauria de perdre també o hauria de guanyar.
8: Sí.
7: Ja, no, per sort, no he hagut de fer càlculs,
8: val.
7: Però sí que hi ha tres equips implicats, però a nivell de percentatges que és... No vull parlar perquè tampoc sé què passarà.
8: Li desitgem tota la sort al Carles i que també se salvi, clar, que és l'important.
0: I tu ja has fet la feina, correcte.
8: Exacte.
0: Roger, una abraçada, que vagi molt bé aquesta última jornada i estarem pendents si continues aquí al Bursa Esport.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu al Roger Grimau, Aguilar, ens n'alegrem moltíssim. Que
8: molt,
0: vagin bé les
8: molt.
0: Coses.
8: Mira, i un altre d'entrenadors, molt ràpid, Isaac Fernández, ja té nou equip, el tècnic català, entrenador del Movistar Estudiantes a la Lliga Femenina de cara a la temporada que ve.
0: Que bé, doncs vinga, que tingui sort també.
8: Sí, senyor.
0: Gràcies, Aguilar. Mira, no marxis encara, que parlarem de bàsquet, però d'un altre tipus de bàsquet.
8: A veure.
9: Hey, man, who's that cat coming down the street?
10: I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
0: Sí, la música és reconeixible, Els legendaris Harlem Globetrotters, que faran parada a Barcelona, com sempre, durant la gira de celebració dels seus 100 anys. Hola, Pau Espí.
11: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Tu saps qui són, els Globetrotters?
11: Ara sí.
0: Ara sí, Però ets tan jove que no saps què és. Si pots, vés a veure'ls, perquè valen molt la pena. Fan molt divertit el món del bàsquet. Tu has estat mirant. A veure, quan actuen aquí a casa nostra?
11: Doncs ho fan aquest dissabte 23 de maig. Els Globetrotters visitaran l'Olímpic de Badalona en el marc de la commemoració dels 100 anys de la fundació de l'equip de bàsquet. Abans de recórrer el món, regalant espectacles i jugades inversemblants als aficionats, l'any 1926 els Globetrotters van néixer com un equip de bàsquet bàsquet que permetia jugar a persones de pell negra en un context en què no tenien permès jugar de forma federada. Després que l'any 1950 el canvi de normativa permetés als jugadors afroamericans jugar a l'NBA, l'equip va anar perdent peces clau fins a convertir-se en el que és avui en dia, un equip no professional que regala als aficionats un show basquetbolístic amb cistelles de 4 punts o llançaments des de la graderia. Lucius Winston, integrant dels Globetrotters, ens explica què és el que més gaudeix de formar part de l'equip.
12: Moltes coses, els viatges, tenir l'oportunitat de viatjar arreu del món. He pogut estar en 48 estats dels Estats Units, a 27 països diferents. He tingut l'oportunitat de batre rècords Guinness. Hem trencat fins a 8 rècords mundials fins ara. I a banda de jugar, també tinc l'oportunitat de fer gaudir els nens, d'anar a hospitals, escoles, de treballar amb organitzacions sense ànim de lucre per fer feliç a la gent, transmetre la nostra alegria i esperit d'unió a través del bàsquet. Per això m'encanta posar-me la samarreta dels Globetrotters cada dia.
11: Els Globetrotters, que si ho traduïssim al català serien els Rodamont, fan honor al seu nom viatjant arreu del món amb les seves exhibicions. Winston ens explica com ho gestionen des de dins de l'equip.
12: En Justin és el meu noi, però tot l'equip som una família, amb en Jumping Joe, l'Splash Blonde, el Bulldog o la Torch. Tenim un equip increïble i estem molt units. Tots tenim els nostres dies més difícils, vivim moments durs, però som els Globetrotters i ens fem costat mútuament. Si un de nosaltres no té un bon partit, sempre ens donem suport.
11: Així que ja ho sabeu, els que vulgueu gaudir d'un espectacle únic de bàsquet, humor i jugades impossibles, no us podeu perdre la cita amb els Harlem Globetrotters el dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
0: Queda dit, clar que sí. Si teniu ganes de passar una bona estona, compreu una entrades. No marxis, Pau, vinga, que fem l'últim minut.
13: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Què més hem de saber?
11: Doncs heu de saber que aquest divendres a primera divisió tenim futbol. El Llevant i l'Osasuna obriran la jornada 35 a les 9 de la nit. Els granotes són penúltims amb 33 punts, a 5 del Girona i a 6 de l'Espanyol. També futbol a segona divisió amb un Cádiz Deportivo i a primera federació. Això t'interessa, Aleix, perquè a un quart de 10 tenim un partit clau pel Sabadell que visita el camp de l'Atlético Madrileño. Els arlequinats són segons i el filial Matalassé és el tercer classificat a falta de 3 jornades.
0: És un partit clau, en la lluita per aconseguir l'ascens directe que tenen Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. Demà, Atlético Madrileño, Sabadell a un quart de 10 de la nit.
11: En futbol internacional, Torino-Sassuolo a la Sèrie A, a la Bundesliga Borussia Dortmund-Eintracht de Frankfurt i Lens-Nantes a la Ligue 1. En el Barça de futbol sala s'enfrontarà el Pozo Murcia a la penúltima jornada de la Lliga. Els blaugrana i els murcians, primers i segons respectivament, estan empatats a punts en handbol. El Granollers rebrà el Conca a les 7. També aquest divendres arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de França, alemans, i
0: de
11: en tenis.
0: De motos, sí. Gran Premi de Motociclisme a alemans, amb els primers entrenaments lliures. N'estarem molt pendents el cap de setmana amb el Quim Salvador.
11: I en tenis, a primera ronda del Masters 1000 de Roma, el Servi Novak Djokovic es creurà amb el croat Prismic. El jove madrileny Rafa Joda s'enfrontarà al portuguès Nuno Borges. L'alemany Alexander Zverev jugarà contra el seu compatriota Daniel Altmaier i l'australià Alex de Minaur es creurà amb l'italià Arnaldi, entre altres partits destacats.
0: Comença activitat, és un divendres intens, amb tots aquests partits, a la Lliga Espanyola, a futbol internacional i també en l'àmbit poliesportiu. Ens espera un cap de setmana intens que es rematarà amb el clàssic al Camp Nou diumenge a les 9 Barça-Madrid. Pau, ara et sentim al butlletí de la 1. Gràcies.
11: A tu.
0: Adéu, bona nit.
14: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
13: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
15: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
16: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
13: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
17: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
18: Yeah.
17: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
18: Yeah.
17: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
18: Yeah.
17: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
19: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: I aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs, amb en Miquel Agut, al capdavant del programa. I després el cap de setmana, amb el Superesports i amb tota la teca esportiva que tindrem en aquest cap de setmana de 9 i 10 de maig, que pot ser un cap de setmana històric pel Barça i per la Lliga Masculina de Futbol. Aquí us esperem, com sempre, que ens ho passarem bé. Descanseu, bona nit.
20: Tu diràs.
21: RAC 1. Notícies.
22: Pol Prats.
23: Bona nit, passant 10 minuts de la una. Els Estats Units han trencat la treva a l'Orient Mitjà. Per primer cop des que va començar l'alto el foc fa més de 2 mesos, han bombardejat edificis militars i zones civils de l'Iran. Les darreres setmanes hi ha hagut atacs i enfrontaments entre els dos exèrcits, però només entre vaixells i només a l'estret d'Hormuz. Això havia permès fer passes endavant en el terreny diplomàtic i, de fet, aquest dijous al matí la notícia era que els dos bàndols veien a tocar un acord de pau definitiu. A aquesta hora, però, la situació sembla haver-se cap girat com un mitjó i fa uns minuts el Pentàgon ha anunciat que ha bombardejat infraestructures iranianes a tocar de l'estret i, segons informen Al Jazeera i també l'agència iraniana Tasnim, també haurien atacat zones residencials. Fa uns minuts ho ha confirmat, de fet, el mateix Donald Trump, el president dels Estats Units, assegura que ho han fet per defensar-se perquè, segons ell, és l'Iran qui ha atacat primer 3 vaixells nord-americans. L'Iran, però, diu just el contrari i ha acusat Donald Trump de mentir. El republicà, per cert, també ha dit a la cadena ABC News que, malgrat aquests atacs, la treva per ell continua vigent. Alhora, però, Trump també ha avisat el règim dels ayatolars que, si no accepten un acord de pau de seguida, els atacs continuaran i seran encara més potents. Mentrestant, el govern espanyol es reunirà aquest divendres amb els països que tenen ciutadans seus a dins del creuer afectat pel brot d'antivirus. Queden 2 dies i poques hores perquè l'Ondius, el vaixell, arribi a Tenerife en principi diumenge i les autoritats estan preparant tot el dispositiu d'evacuació i repatriació dels passatgers estrangers. Pel que fa als catalans i als espanyols que hi ha a bord, hauran de fer vora 1 mes i mig de quarantena en un hospital militar. Ara bé, els ministeris de Defensa i de Sanitat discrepen sobre si la quarantena és obligatòria o voluntària. Tampoc es posen d'acord sobre quan han de començar a comptar aquests 45 dies. Segons els experts, ha de ser després de l'últim contacte amb un positiu. N'ha parlat el metge de Salut Internacional del Clínic, Àlex Almuedo, aquesta nit al 9C RAC1.
24: Dins de les persones que estan al vaixell, el procés d'incubació començaria des del moment en què han estat en contacte amb l'últim cas diagnosticat. Si diagnostiquessin un cas nou de les passatgers que estan ara al vaixell, el comptador es posaria a 0. És des del moment en què acaba l'últim cas diagnosticat.
23: Aquest dijous, per cert, l'OMS ha confirmat que hi ha 5 casos positius i 3 de sospitosos. Per tant, el total continua sent de 8, que és la mateixa xifra que aquest dijous al matí, i la xifra de morts també es manté en 3. I atenció als usuaris de Rodalies, perquè aquest divendres és l'últim dia en què agafar el tren serà de franc. Després de 3 mesos sent gratis, a partir de dissabte s'hauran de tornar a pagar els bitllets. Les plataformes d'usuaris, però, no hi estan d'acord perquè asseguren que el servei no és el que tocaria. I els Mossos d'Esquadra han evitat confirmar si han infiltrat 2 agents de policia en una assemblea de professors que preparaven la vaga de dimarts que ve. Els docents han enxampat 2 persones aquest dijous que intentaven colar-se en una reunió i el sindicat CGT ha acusat la policia d'aquest intent d'infiltració. En un comunicat aquesta nit, els Mossos ni ho confirmen ni ho desmenteixen. Es limiten a dir que ells fan la seva feina literalment sempre atenent la legislació vigent i conforme a les seves competències. Bona part de l'oposició ja ha reclamat la compareixença al Parlament de les conselleres Núria Parlon, d'Interior, i Esther Niubó, d'Educació, perquè donin explicacions. I ara els esports. Amb Pau Espí.
11: Fede Valverde serà baixa al clàssic de diumenge després de patir un traumatisme cranioencefàlic en una picabaralla amb el seu company d'equip Aurelien Tchouaméni. El jugador uruguaià, en un comunicat publicat a xarxes, ha negat que el cop fos conseqüència d'un cop de puny propinat per Tchouaméni, sinó que, segons Valverde, fruit de la discussió ha caigut i s'ha golpejat amb una taula. El Real Madrid ha anunciat que obrirà un expedient disciplinari a tots dos futbolistes. En futbol internacional, el Rayo Vallecano ha passat a la final de la Conference League després de guanyar per 0-1 a l'Estrasburg, 0-2 al global de l'eliminatòria. Els de Vallecas es disputaran el títol amb el Crystal Palace, que ha guanyat el Shakhtar Donetsk per 2-1. Encara en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha classificat per la final de l'Europa League després d'imposar-se per 4-0 al Nottingham Forest i aixecar l'1-0 de l'anada. Els d'Unai Emery s'enfrontaran al Friburg a la final, que es disputarà el 20 de maig. Els alemanys han eliminat l'Sporting de Braga després de guanyar per 3-1 els portuguesos i remuntar el 2-1 de l'anada. L'Uni Girona ha perdut per 67-66 a l'anada de les semifinals de la Lliga contra el València, la tornada aquest diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. I el Barça d'hoquei s'ha classificat per les semifinals de la Champions després d'eliminar l'Sporting de Portugal a la pròrroga per 2-0. Els blaugranes es creuran amb el Benfica a les semifinals d'aquest dissabte.
23: I el temps, aquest divendres es repetiran els xàfecs i les tronades i localment tornaran a descarregar amb ganes. Serà sobretot durant la tarda, quan podrà ploure a més comarques de l'interior i del nord del país, però cap al migdia també hi haurà ruixats a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb un ambient que continuarà una mica més fred per l'època al Pirineu i en zones de muntanya. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
20: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
25: Sant Andreu!
26: Sí!
25: Gavà!
26: Sí!
25: Reis Amunt!
26: Sí!
25: Congrés!
26: Sí!
25: Llorenç d'Hortons!
26: Sí!
25: Carmel!
26: Sí!
25: Frugell!
26: Sí!
25: Sagrada Família!
26: Sí!
25: Miravet!
26: Sí!
25: Gràcia!
26: Sí!
25: Castellbisbal!
26: Sí!
22: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
27: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
28: Bon dia, Òscar Dalmau.
27: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó.
28: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
27: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
28: Heu de saber que els epidemiòlegs demanen calma davant el brot d'antivirus al creuer
27: sí.
28: Hondius.
27: Sí?
28: Sí, demanen... Sí, demanen calma.
27: Calma? Segur?
28: Sí, els epidemiòlegs...
27: Si has de demanar calma,
28: sí.
27: Vol dir que molta calma...
28: No...
27: No, o sigui, quan has de dir les coses... Saps?
28: Sí.
27: No, jo... A veure, jo sóc una persona... Sóc una persona molt, molt humil, no?
28: Vostè?
27: Sóc una persona que, bueno, la gent que em coneix, vull dir, sap que sóc molt bona persona, no?
29: El més humil del món, diria?
27: El més humil del món, efectivament.
28: Sí. Top 3, eh? Jo ho deixaré en un top 3, vull dir...
27: Quan jo dic el més humil del món,
28: sí.
27: Vull dir... Aquí sí que estic dient la veritat. Ara, quan Oriol Junqueras diu...

0: Sí, suposo, sí.
1: Tenim gent dient, no passa nada, la Liga està ganada.
0: No. Sí, però... No.
1: Tenim el doctor Fernando Simón sortint a la palestra a dir, tranquilos, que ja estoy yo.
0: Sí, bueno, clar, això...
1: També, eh?
2: Sí.
1: Ojo, eh?
0: Sí.
1: I tenim aquell senyor al càrrec de salut, aquell doctor català que feia rodes de premsa quan lo de la Covid.
0: Sí.
1: Perquè només faltaria que tornés a sortir aquell senyor.
0: Doncs miri, ha sortit, refereix al doctor Guix.
1: Exacte, sí, el doctor Joan Guix.
0: Sí.
1: Aquell metge amb cara de fumar a la consulta.
0: Bueno, a veure... Per què dius?
3: Sí, justament, sí, home, doncs, mira, justament, Joan Guix escriu avui un article al diari Ara dient...
1: Escriu un article.
3: Sí, dient que l'antivirus no té res a veure amb la Covid.
1: Mira'l, ja està tossint. Ja n'hi ha un que ha tossit de més de sentir...
0: No, Joan Guix,
1: de sentir calma.
0: Sí.
1: El senyor de la segona fila.
0: Sí.
1: La senyora que té la primera fila davant ja s'ha fet així amb la mà...
0: Ja
1: pateix perquè té l'antivirus per la peluca.
0: Aquests programes, i ho sé per experiència, envelleixen molt malament, així que sí. Anem en calma, canviem de tema, si us sembla, parlem d'una altra cosa, bueno, i sobretot, no fem alarmisme.
1: No, home, no.
3: Després
1: no,
3: vam estar 2 anys fent el programa des de casa.
1: Jo no tinc ganes de fer alarmisme, vull dir, no vull fer alarmisme ni faig alarmisme,
0: sí.
1: Però estem parlant de Joan Guix, eh?
0: Sí.
1: El mateix metge que a principis del 2020 va dir... No vull banalitzar, però em preocupa més la grip que no el Covid-19, perquè mor més gent de la grip.
0: Sí,
3: va dir això, va dir això.
0: Però...
1: Aquest és el mateix metge que escriu un article
0: dient
1: que... No, mala, pues confiança total, eh?
0: Bueno... De debò que una mica de calma.
1: Una mica de calma és justament el que va dir el violinista del Titanic. Quan va veure que la gent anava passant, quan va veure que el nivell d'aigua...
0: Sí.
1: I de dir, hòstia, està pujant el nivell d'aigua aquí al camarote, i això no és el canvi cromàtic, eh?
0: No.
3: Algú s'ha deixat la banyera oberta.
1: Sí.
0: No. Ara expliquem com anirà el desembarcament dels passatgers del creuer,
1: que ha trecat
0: a les Canàries Angelines i para l'altra.
1: No, home, no, que és que... Ho heu sentit o no? Ho ha dit ell, eh?
3: Okay.
1: Han atracat a les Canàries.
0: No.
1: Sí. Sí, hi ha molts atracaments, eh?
0: Sí.
1: Hi ha molta inseguretat,
0: però l'atracament és del
1: barri. Atracen illes senceres i tot,
0: Jo
1: que han atracat a Tenerife i tot.
0: No, prou. Un moment, no barregem temes. A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers. La música no ajuda. Per favor.
3: Estava fent gestos a l'Àlex dient, bueno...
0: Demano...
1: Pots tornar a llegir aquest... Bueno, a llegir, a improvisar.
0: Sí.
1: Això, aquesta dada que acabes de dir.
0: A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers.
1: Stop!
0: No.
1: 23 passatgers?
0: Sí.
1: Aquesta és nova,
0: eh?
1: 23 passatgers avui. Ahir eren 3 o 4.
0: No,
1: què ha passat aquí?
3: No, són diferents, són diferents.
1: Sí, són diferents.
3: Els de 3 o 4 els havien tret del vaixell i els havien desallotjat en avió, entre ells el metge.
1: I els 19 que falten per arribar a 23? Que ahir no se'n deia res, ara resulta que han sortit...
3: No, són uns altres 23.
1: Ah, uns altres.
0: Vostè no hauria de participar en aquest programa.
3: No dic que era el seu tema, aquest. Vull dir, no sap res, no?
0: Deixi'm donar les dades.
1: Aquests 23 passatgers que han sortit ara, d'on surten?
0: Aquests 23 passatgers van baixar del creuer abans que esclatés el brot.
1: Bueno, són els intel·ligents.
0: No, a veure...
1: Aquests tios van dir, ojo, que ens estan carant aquí a tots.
0: Ens estan escoltant des del creuer.
1: Sí, home, segur.
3: Hi ha catalans. Des d'aquí una salutació, si estan sentint la competència.
1: Segur que tenen cobertura allà a l'Alta Mar.
0: Home, que Alta Mar, estan atracats, senyor.
1: Ja han atracat.
3: No, encara no. No, no, no.
1: Fins de setmana, home.
3: Estan anant des de Cabo Verde fins allà, però entenc que en aquest creuer hi ha wifi, tu.
1: Sí, home.
3: Bueno, o sigui, no arriba a Igualada, a RAC1, i arriba a Cabo Verde.
0: Bueno, jo he anat al Pedraforca i hi ha 3G tota l'estona.
3: Ja no serveix per res el 3G. Semblava el futur, però ara no pots enviar ni un WhatsApp.
0: Saps quant m'ha costat baixar un episodi de One Piece?
1: És que anar al Pedraforca, mira que hi ha natura com per obrir els ulls i gaudir de les vistes.
0: Que volia anar a Collserola, però no s'hi pot anar.
1: Bueno, però anava a Pedraforca per baixar-te una sèrie i mirar-la al mòbil.
0: Bueno, és que un cop el veus al Pedraforca i que està nevat, que només se pot pujar amb grampons, i jo pues, no anava preparat.
3: Com anaves?
0: Pues, amb grampons, però amb res més, despullat.
1: Bueno, molt fred als peus.
2: Tenies el gran por.
1: Veure, tornem als 23 passatgers, els llestos de la classe, que van dir, escolta'm, fotem el camp.
2: No és que fotessin el camp, és que van baixar en un altre lloc.

0: no puc més, sí, perdona. Sí, sí, a quina hora hem de sortir al balcó a aplaudir els sanitaris?
1: No,
0: que ens ho diguin ja.
1: Prou, escolti.
0: Vinga. Sabem la del duodinàmico?
2: Sí.
0: A la de tres, una, dos i tres. Resistiré.

0: esta vida.
1: No, anava a preguntar.
0: Resistiré.
1: Sí, un moment.
0: Resistiré. Bravo.
2: Doncs mereixem aquest públic, eh?
0: Quina lletra tan maca del Manuel de la Calva i l'altre.
3: Sabeu la del duo dinàmico i no se les havia vostè.
1: No, clar. Perquè primer anava a preguntar quina lletra és aquesta, però després dic, quin idioma és aquest?
0: Resistiré, serà l'himne, eh?
1: Resistiré, l'he entès perfectament, però sigui com sigui. Hem de dir que aquest virus, per no ser alarmistes, no té res a veure amb la Covid.
4: Ni això per propagar-se, ni...
5: És veritat que tampoc...
0: No, claro, però és que això no és cap dada que tranquil·lisadora. Aviam. Diu, no té res a veure amb la Covid. Claro, perquè és pitjor.
1: No, per favor,
0: que es veu que ara ja han prohibit viatjar en creuer.
1: No és veritat.
0: No es pot agafar ni la golondrina del port de Barcelona.
4: No. És mentida.
1: No faci fake news.
0: I ara resulta que tampoc podrem viatjar en avió. Perquè l'avió estan infectats?
4: No, hi ha hagut una dona... És igual.
0: Que... perquè pot ser la senyora del costat que tu té el fantavirus com aquest senyor d'aquí del públic.
4: És el senyor del públic.
0: Clar, no? I ara ja el té la senyora del davant. Del davant està tocant amb el cols el seu marit.
1: De marxem d'aquí.
0: Aquest senyor que va amb armilla ja protectora. Però l'armilla no farà res.
4: Sembla de protecció civil.
0: Sí. I ara aquest senyor que ha rigut lo de l'armilla i ha disparat coses de la saliva. I el senyor del costat d'Ulleres, que riu, ja no riurà tant després.
4: Però... Jo només diré que cada cop hi ha més gent tossint.
1: Però... Mira, farem una cosa. Anirem a publicitat i tornem al 2027. Amb més novetats. No, però...
3: Des de casa.
1: Ja ho veurem. Des de casa
0: escolta'm. És que fa uns dies ens deien que el fantavirus aquest no es transmetia entre humans. Sí. Però resulta que sí.
4: Només una soca...
0: Que al principi es pensaven que només el podies agafar si una rata et pixava la boca directament.
1: No,
0: però... Ara resulta que ja no.
1: Angelina, sisplau.
0: Amb el que m'agrada a mi viatjar en avió.
3: Pensava que li agradava a l'altre.
0: Home, per la mort de Déu.
1: És una
0: escolta, per vosaltres, quin és el vostre moment preferit dels viatges en avió? Us agrada viatjar en avió?
1: Què té a veure, això?
0: Quin lujo, viatjar en avió et sents superior, no? Perquè veus a la resta de la gent, doncs, des de l'avió, molt petits, no?
1: Això al segle XIX potser et sentia superior.
0: Veus que quan arribes o surts d'un lloc, d'una ciutat, que veus, mires a baix, i veus tot com sembla un puzzle.
1: Sembla un puzzle. Vostè veu en 2D? Pot ser que tingui un problema.
0: Sí. És un puzzle?
1: Sí, clar.
0: Veus allò, els terrenys que conreen els pagesos, que semblen allò, potser sembla un macramé d'aquests del patchwork.
6: Això ho he estudiat jo a Social, són minifundis. O sigui, és la diferència, bàsicament, entre Espanya i Catalunya. Catalunya i el País Basc són minifundis, i Espanya són latifundis.
0: Com hem arribat aquí?
6: I aleshores, quan arriba una mica de democràcia a Espanya, els propietaris dels latifundis...
0: Doncs estàs explicant tu història, eh?
3: Socials.
6: Socials. Pues, els propietaris dels latifundis, els senyoritos, diuen, a mi no me vais a meter la democràcia por el culo, no? La democràcia que ja havia arribat d'alguna manera molt protodemocràtica.
0: Protodemocràtica.
6: A Catalunya, però ja abans, des d'abans. A Catalunya s'havia inventat els bancs, el romànic, a Messi... No?
4: Aleshores entra una mica tot...
6: És que estic fent totes les...
0: Molt bé. Sí, hem après tots...
6: Estic fent totes les matèries en una.
0: Molt bé.
6: Per tant, arrel cúbica de 9 és 3.
0: Quedem-nos amb aquest concepte.
6: Sí. No.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Escoltem.
4: L'avió, sí. Jo estava dient que en avió no hi ha cap problema per viatjar, com que no hi ha cap problema per viatjar amb un creuer, encara que això de l'antivirus hagi sortit.
0: Doncs menys mal, perquè a mi em treuen els viatges d'avió i em treuen la felicitat, eh?
1: Sí, per vostè...
0: Per mi, el millor moment d'un viatge en avió és quan el pilot et diu... Arribarem 15 minuts abans de l'hora prevista.
1: Ah.
0: Eh? Què dius?
1: Hem tingut vent de cua.
0: Que bé,
1: tu. Vent de cua.
0: Hem tingut el Fernando Alonso de pilot, vull dir. És un pilot de Fórmula 1 que, tu ja veus que el pilot vol que gaudeixis al màxim de les teves vacances i que sàpigues que ha apretat molt fort l'accelerador per arribar antes, no?
1: Molt bé. Anem al tema.
0: Això i quan les safates treuen els perfums, I les loteries i tot allò, El rasca-rasca aquell, m'encanta. Al final, l'important del viatge no és la destinació, no? És el viatge en si.
1: Sí.
0: El viatge t'ensenya, eh?
1: Sí, gràcies.
4: El viatge és rasca-rasca, eh?
0: El viatge aprens, no? Aprens. Que bueno, al lavabo, has de fer cua.
1: Sí, ara us expliquem...
0: Demanar un got d'aigua, no ve la safata. Has d'apretar la llumeta i, la llumeta després t'hi fixes i hi ha 35 llumetes enceses, no? Tenen feina, eh?
1: Sí. Ara us expliquem com
0: aprens
1: estarà.
0: Amb els genolls a l'alçada de la boca, És tot aprenentatge, eh? El viatge en avió és una cosa tan maca.
7: I tots en contra la seva voluntat.
1: Ara us expliquem com es farà la quarantena dels viatgers del creuer, si us sembla, i si no, podem anar canviant.
0: Bueno, perdona, això de fer una quarantena sense sortir d'un vaixell ja es fa. Se'n diu creuer.
2: Bueno, sí, en general ja seria una mica de quarantena.
1: Avui a la competència també parlarem d'Escòcia i de Gal·les, on es vota avui en unes eleccions clau per l'independentisme.
0: Sí, no hi torneu
1: ja. Tant el gal·lès com el d'Escòcia.
0: Prou de parlar dels nostres germans d'Escòcia que es volen independitzar i tot allò.
6: No, prou. Clar que sí, de què hem de parlar si no? Ha sigut una ensulciada la globalització. Hem de tornar a casa i construir des de casa a l'univers, al món, m'entens? Per què hem de deixar de parlar dels que sí que se'n surten? Els catalans hem de fer costat als nostres germans escocesos i als de Gal·les. Germanem-nos amb les gaites i les gralles. Torna a la secció Gralles i Gaites. Això són les gaites. Sí. Ara les gralles. O ens doneu la llibertat o no traurem aquesta cançó.
0: Això sí que
6: no
0: jo crec pagarem. Que la independència te la donen en dos minuts, eh?
6: Tant de bo. No vull que em la doni, la vull prendre jo, però si ens l'han de donar, ens la donen i no passa res, m'entens? Els escocesos saben, com sabem els catalans, que ja n'hi ha prou de ser una colònia de la que l'estat opressor n'extreu el que pot.
0: Jo crec que ningú t'està sentint ara mateix, eh? No t'escolta, sí, però no...
6: No cal que
0: m'escolteu. El que sentim és
6: això. Sí, en resum, s'enduen els nostres diners, sí, i que ens tornen humiliació.
0: No, sisplau, no cal insistir. No insistiu en el tema de la independència. Jo sabeu que no sóc de ningú.
1: Hola, senyor
0: Siri. Jo no sóc ni de la independència d'Escòcia, ni de la de Catalunya, ni la de Gal·les.
1: La d'Espanya sí, no?
0: Hem de conviure com com germans.
1: Ja.
0: Sense molestar-nos els uns als altres, perquè després comets l'horror de fer la independència i els dos dies te'n penedeixes. Saps què et vull dir? Trobes a faltar, t'enyores.
6: Sí? Digui'm quina d'aquestes excolònies d'Espanya ha volgut tornar a formar part del regne perquè s'ha penedit. Mèxic s'ha penedit?
0: No, Mèxic no.
6: Flandes s'ha penedit? Colòmbia s'ha penedit, Venezuela, sí, no, Ecuador, bueno, el Perú, Xile, l'Argentina, Bolívia, l'Uruguai, Paraguai, però... República Dominicana, bueno, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guinea Equatorial, Filipines, Sahara Occidental... Perdoni, sí o no? S'han penedit?
0: Perdoni, estàvem parlant d'excolònies britàniques... Que totes s'han penedit de Campassoles, no? Excolònies espanyoles.
6: Ah, sí?
0: Jo deia britàniques.
6: Quines d'aquestes excolònies britàniques han demanat tornar a ser britàniques? Estats Units, Canadà,
0: no.
6: Jamaica, Sudan, no. Nigèria, Sierra Leone, Tanzània, no. Uganda, Kenya, Malawi, sí. Zàmbia, Gàmbia, Botswana, Índia, Pakistan, Zimbabwe, Qatar, Emirats Àrabs Units, Trinitat i Tobago, Barbados, Guyana, Belize, les Bahamas...
0: Escolta, perdona, ara que parleu...
6: És que s'han independitzat les Bahamas i han tornat a Beyoncé, m'entens? Que és la seva superarma.
0: Perdoneu, ara que parleu.
1: Rihanna.
6: Perdona, m'he equivocat, senyora, que canta.
3: Que canta molt bé, t'has equivocat, perquè canta molt bé.
6: Exacte, i que per mi som top dos.
0: Escolta'm, ara que parleu d'excolònies britàniques, us heu deixat d'esmentar l'única colònia que em recorda la meva exdona.
1: Quina?
0: Antigua i Barbuda.
1: Però... És imbècil. Prou, ja està. Estàvem parlant... Ara no me'n recordo què està... Ah, sí, de Gal·les i Escòcia.
0: Escolteu, podem deixar de parlar de les eleccions a Gal·les i Escòcia i parlar de coses més importants?
1: Ai, no, no.
3: M'he comido una almendra, va dir Fernando Simón.
0: Això és el fantavirus, eh?
1: Ui, m'he comido una almendra, és la pitjor excusa que he posat jo a casa. No, que m'he menjat una ametlla. Si fos una ametlla, mira que és un fruit sec, perquè jo sóc més d'altres fruits.
0: Escolta, parlem de coses... més important, sí que ens toquin més de prop, no?
1: El què?
0: Home, de l'Escolania de Montserrat.
1: Hem de parlar de l'Escolania, ara.
0: Sí, home, i tant. Què ha passat? Posa música alegre, Àlex, que això sí que és alegria.
1: Aviam, què ha
0: passat? L'Escolania de Montserrat cantarà davant del papa.
1: Molt bé, bueno, és l'Escolania de Montserrat i el papa.
0: I amb el Sergio Dalma.
1: Ah, sí.
0: Que és de Sabadell, que això no m'heu dit, que canta el Sergio Dalma també. Amb el papa li cantarà el Sergio Dalma. Com m'agrada el Sergio Dalma, nenes?
1: Sí.
0: Sergio Dalma té una edat, però...
1: Clar que té una edat.
0: Però us el faríeu, eh?
1: Bueno, a veure...
0: És o no,
1: la gent en pau.
0: És un maduret interessant.
1: Sí.
0: Quina cançó us agrada més del Sergio Dalma?
1: Sí.
0: ¿Bailar pelados? Bailar pelados es bailar.
1: Dos plàtans, no, ballant?
0: Con los maniquines.
1: No, com los delfines.
0: Como los delfines. Corazón con corazón.
1: No, corazón.
6: Jo la deixo.
0: Un único balcó.
1: En un solo salón.
0: Los bailarines.
1: Dos bailarines.
3: Dos bailarines.
0: Bailar pelados.
1: no, prou. Deixi un moment.
0: Que passava la peluqueria antes per bailar pelados, clar.
2: No, perquè... igual que baila el bar. Sí.
1: Deixi'm que expliqui. A més, cada dia que passa afegeixen un nou acte a la gent del Papalló 14 a Catalunya. Vull dir que...
0: Home, no, si li dius d'anar a fer un cafè, dirà que no, eh? No pot.
1: No té temps.
2: He quedat.
1: L'últim que sabem és que l'Escolania de Montserrat cantarà amb Sergio Dalma durant la missa multitudinària que el Papa farà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Concretament, si no m'equivoco, cantaran això.
0: Em dones força.
1: No parla de cap droga. Em dones força. És, crec, diria que...
2: Està molt cantaire.
0: Sí. Em dones força. Podria cantar l'Escolania de Montserrat, jo, eh?
1: Sí?
0: Si m'ho proposés.
3: Per edat, sí.
0: Això és tan bonica, aquesta cançó. Sí. És una cançó que ja la van cantar la Marató de la Tele3, sí. No sé si no en recordeu.
1: Sí, doncs...
0: Bueno, només n'hem gravat una, doncs, que és la que cantaran el Papa.
1: Sí, doncs la tornaran a interpretar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja sabeu, no em va dir que el president que van afusellar...
0: Deixeu-me sentir un moment. Pots pujar? Sí. Dones força, diu.
1: Sí.
0: Però cantaran el Papa en català?
1: Sí, el català. Ja havíem tingut...
0: Però el papa que... no ho entendrà, eh? Que el papa parla castellà, però no pas català. Una vegada que el papa ve i hem de fer-nos notar. És que...
1: Sí, ha de saber...
0: És que com som, també.
1: Hem tingut papes que parlaven català i no ha passat res. No ha caigut el Vaticà.
0: Escolta,
1: És difícil no fer-te notar si ets a casa teva, no?
0: Jo dissimularia una mica, no?
1: Però què ha de dissimular?
0: Que cantin en llatí.
2: Doncs de moment aquesta cançó no té cap mena de polèmica, però sí que us he de dir que aquesta associació que ha sortit tant en tant d'ultradreta, que s'autodenomina Abogados Cristianos, ha enviat una petició, de fet dues, crec que al Papa, perquè no vagi a l'Estadi Olímpic, perquè l'estadi porta el nom de Lluís Companys.
3: Home, el indeseable. Lluís Companys. Una mica de raó tenen, eh? És que, clar, van a provocar.
2: Segons Abogados Cristianos, bajo su mandato, el de Lluís Companys, fueron assassinades más de 8.000 persones.
3: Bueno, o sigui, quien dice 8.000, 8.000 millones.
1: Sí, però... tota la població.
3: L'Stalin català. Sí, en aquella època...
5: Lo de... Com... haguessin tingut on està...
2: Perdona? un Salvini català.
3: Que aquests parlen de 8.000 persones que va matar el Lluís Companys ell mateix del seu punyoll. Lletres,
2: no, home, però, no, que sí,
3: home, però sí. A l'època... aquella època, el de contar gent encara no ho feien tan bé.
1: Sí, no
3: tenien la Guàrdia Urbana de les manifestacions que anés contant.
5: El que els molesta és que sigui català i que ells els afusegeix. No, no concretament Abogados Cristianos, sinó, bueno, ja m'entens, l'han afusellat, doncs, bueno, lo has afusellat lo vuestro, m'entiende?
2: Sí, de fet, Abogados Cristianos proposen una alternativa...
3: Una alternativa de pau,
2: sí, que és no ho feu a l'estadi Lluís Companys.
3: Ah, perquè porta el nom d'un indeseable.
2: Exacte, sí. I en canvi, doncs, que el papa faci aquesta missa al Valle de los Caídos.
1: Ah, oh, sí, molt millor.
3: És
1: molt
3: de tots.
1: Millor.
3: El de los Caídos és de tots.
1: No, allà no van matar ningú, allà la gent es va morir, eh? I només és un part temàtic del feixisme. Però en comptes del Pájaro Loco, doncs tenen l'esquelet de José Antonio Primo de Rivera, que vulguis o no, doncs bueno, que és el Pájaro Loco del falangisme.
3: Sí. Al final... Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem. Allez.
7: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
1: Bueno, això que dèiem, el creuer afectat pel brot d'antivirus ha atracat dissabte a l'illa de Tenerife, al port de Granadilla de Abona.
3: Hòstia, tu no podeu parar de fotre drama ni un segon, bueno, perquè és que esteu fent alarmisme i...
1: No, estem intentant donar informació i qui fa alarmisme és vostè i l'Angelina.
3: Sou uns drama quills, no?
1: Sí, drama quills.
3: Una guerra hauríeu d'haver passat.
1: Però, un moment, si fa un moment vostè deia el contrari.
3: Bueno, perquè... jo sóc imprevisible, sí. Vull dir, si parpadeges tu perds, eh?
1: Sí, deies, Manel, digues.
3: Els 150 passatgers a bord del creuer Ondius...
0: Ara ja són 150, eh? Ojo, eh?
1: No, sí, no.
0: Antes eren 23?
3: No.
0: Ara ja són 150.
3: Són de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans, segons la Generalitat, estan sants i tranquils.
0: Ah, tots aquests estan bé?
1: Molt bé. Bueno, doncs no sé.
0: I per què els hi fan? Venen a fer-los la revisió mèdica, si ja ho saben? Si estan tots sants...
2: Perquè estàs entre dues i sis setmanes.
0: Cap a casa, home.
2: Hi ha un període d'incubació d'entre dues i sis setmanes d'aquest virus, doncs llavors han de veure si el tenen o el tenen.
1: Que es posin la Competència i que s'ho passin bé, que estem, nosaltres estem per ells i estem per nosaltres. Una abraçada als que han de passar aquests dies tancats en aquest creuer.
3: Quan el creuer arribi a Tenerife, els passatgers amb passaport espanyol passaran una quarantena en un hospital militar de Madrid.
5: Ui, una quarantena en un hospital militar de Madrid, eh?
3: Sí, sí.
5: Com si aquesta gent no en tinguessin prou amb lo seu, m'entens?
3: Sí, o sigui, sí.
5: Què és aquesta revictimització? de tot plegat.
3: Qui, com dèiem abans, de totes maneres, tots els experts asseguren que no hem de patir, que no hi haurà més contagis d'antivirus i que descarten una crisi de salut pública.
5: Va, una cosa, perdoneu, que s'estan donant poques dades pel meu gust. Heu vist
3: dades
5: que...
3: científiques.
5: Sí, dades sí. científiques.
0: I vens tu a donar-ne alguna.
5: És que heu vist com es diuen les soques de l'antivirus? De...
3: No ho hem vist, això. Tu sí, que ho has vist?
5: Bueno, és que jo sóc epidemiòleg autodidacta. De...
3: Hòstia.
5: Sí.
3: Això vol dir que has llegit la Viquipèdia, no?
5: Sí.
3: Ja.
5: Sí,
3: has buscat antivirus?
5: Sí, i
3: surt. Ho has buscat dues vegades, perquè la primera sí. ho havies posat sense H.
5: Exacte, com ho
3: va,
5: saps?
3: Amb una H inicial.
5: M'estàs llegint el pensament.
3: Perquè a mi em va passar també el mateix.
5: Ah, és que al final les grans ments pensen de manera home. Paral·lela.
3: I tant.
5: Bueno, doncs els noms de les soques són increïbles, perquè semblen inventats. Bueno, semblen tots noms de música llatina. Si vols, te faig una repassada. Mira, hi ha una
3: soca... De grups de música llatina?
5: No, de soques d'antivirus. Ja sé que és una sèrie rara, però hi ha una soca que he llegit a la Viquipèdia que es diu Virus Caño Delgadito.
3: Ah, sí?
5: Que sembla un grup de ranxeres, no? I ara vindran Caño Delgadito i cantaran Jo soy el rei.
3: Ja.
5: Sí, sí. Hi ha una altra soca que es diu Virus El Moro Cañón.
3: El Moro Cañón?
5: Exacte. Sí, sí.
3: Però d'on ho heu tret, això?
2: No, no, són totes les soques que té... Hi ha moltíssimes de l'antivirus i depenent d'on siguin, doncs li posen un nom o un altre.
5: Sí, El Moro Cañón és com
3: la veritat que
5: la passió turca.
3: Sí. O una atracció de fires estranya.
5: Exacte, El Moro Cañón. Increïble, no? I una altra soca que es diu Virus Islavista.
0: Ah, mira, això sembla una urbanització.
5: Sí.
0: Allà a Tossa ja n'hi ha una urbanització que es diu Isla Vista.
5: Sí.
0: I
5: ah,
0: diu,
5: sí.
0: Bueno, no sé si es diu Isla Vista.
5: Sí.
0: O Isla Bonita.
5: Sí.
2: O Isla del Sol.
0: Sol i Playa.
2: Sol i Playa, sí.
0: Playa Sol.
5: Sí.
0: Urbanització Playa Sol. No, sí. L'urbanització Sol i Mar.
5: Sol
0: no,
5: i Mar.
0: L'urbanització es diu Mar i Sol.
2: Bueno, sempre hi ha una Sol i Mar i un, sí. i un Mar
0: no,
2: i Sol.
0: No, Sol i Playa.
2: Sol i Playa,
0: Playa Sol.
2: Playa Sol.
0: Playa Sol. La coneixeu?
3: No té res a veure amb el nom de la soca.
0: No?
5: No, no. Hi ha una altra soca que es diu Virus Laguna Negra, que sembla un grup de rock argentí dels 90. Sí. Una altra soca que es diu Río Segundo, com si fos de Buenavista Social Club.
3: Sí, el pianista de...
5: Aquests senyors grans que anaven Río tocant Segundo, pels sí. puestos. No? I
3: ja una... s'entès, ja s'entès, Jean-Paul, ja està, ja està.
5: Perdona, però és que hi ha una altra que... una altra soca de l'antivirus.
3: Encara n'hi ha més, de soques de l'antivirus?
5: A tope, eh? I sí. Bueno, jo què sé, ho diu la Viquipèdia.
2: Com es diu?
5: Es diu Los Matatanes de Sandungueo.
3: Perdona. Això t'ho has inventat.
5: Aquesta sí.
3: Ah. Hòstia, quina por. Per un moment m'he pensat. Dic, no pot ser.
2: Quina soca t'ha tocat a mi, Los Matatanes de Sandungueo.
5: De Sandungueo, que va, és com una soca que te fa com ballar
3: sí, sí.
5: per dins i per
3: sí,
5: fora.
3: Sí, tant
5: que balles,
3: sí.
5: He volgut fer l'humor i m'ha sortit bé. Sí.
3: Bueno, descansa, Jean-Paul, després d'aquest treball d'investigació.
5: Gràcies.
3: Dos tripulants malalts i una persona que havia estat en contacte amb un cas confirmat van ser evacuats en avió cap als Països Baixos i Alemanya. Un dels dos avions va aterrar a les Canàries i els pacients van canviar d'avió medicalitzat que per anar cap a Amsterdam.
8: Lo nuestro! Home.
0: Justo, bon dia!
8: Bon dia! Bon dia a tothom, bon dia, mi queridíssima Juani, que nos truca des de Cornellà de Llobregat,
0: no.
8: La perla del Baix Llobregat.
0: No, Justo, no sóc...
8: No confondran Gavà de Gavà.
0: No l'hem confós en cap moment. No sóc la Juani, Justo, eh? Però, en fi, és igual, perquè tampoc...
8: Doncs fas veu de Juani després de fumar-te dos cartrons de Ducado, Juani, eh?
0: Sí, avui m'he llevat una mica, és que he d'escalfar la veu.
8: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, mare meva, una altra pandèmia mundial, ara me va fatal, que a l'última me vaig engreixar 30 quilos, em vaig fer alcohòlic, em vaig enganxar fentanilo i em va deixar la nòvia perquè em va enxampar comiéndole el culo al cartero.
0: Home...
3: Escolta, si tot això és una pregunta...
8: T'ha passat?
3: No.
8: No tot. M'ha enganxat en lo del cartero,
3: això,
8: però
3: l'altre no m'ha l'alcohòlic, no, però... Jo l'alcohol no...
8: Doncs no pateixi, perquè arriba el jaroteo pandèmic un altre cop. Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate. Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate.
0: Mi corazón me late...
8: Por 5 euros de chocolate. 100% puro.
0: És una cançó d'amor, eh?
8: Totalment. El chocolate sin leche, el chocolate que sube. Del creador del jaroteo del coronavirus, arriba el antivirus. Ara més contagiós, ara con un 10% més de caca de rata.
0: No, no.
3: No facis alarmisme, Justo. No.
1: Perdona, Oscar Germán, no. Però a dir que t'agradaria menjar-te un bon garrinet al forn, un bon arroz con gandules, un flan de queso mentre escortes reggaeton a tota castanya?
3: El què?
1: Doncs estàs de sort perquè obre a Catalunya el millor bar latino del país.
3: Com es diu?
1: El Bar Bani. A ballar! Respira.
9: Llena, llena la copa otra vez. Haz el favor de llenarla.
1: Que vengo acompañado del cartero. Vamos allá.
3: Siempre Bellis. Llama dos veces, ¿eh?
0: A ver, Justo, un moment.
1: Bar de Bani per darrere.
0: Justo, Bar Bani. Aquest és el teu patrocinador d'avui, Bar Bani.
1: Efectivament, Bar Bani és un bar tradicional latino al ver mig de la Vilella Baixa, el Priorac.
0: Vols dir que és gaire bona idea, aquest negoci? Un bar llatí al Priorat?
1: Ha d'obrir la ment, Oscar Dermán. Vivim en ple segle XX.
0: No, vivim al segle XXI.
1: En la teva opinió. Home, no. Però recorda que la secció d'avui ve patrocinada per millor bar llatí de Catalunya, el Bar Bani.

0: torna, primero... Antivirus o pollastre.
1: Torna.
0: Primero como tragedia y después como comedieta. Tornarà una cosa que t'agrada molt a tu personalment, Òscar.
2: Què és?
0: Les imatges de gent punxant-se la vacuna 24/7 a la televisió.
2: Sí.
0: Un dia te desmallaràs i tindrem un disgusto. Vam allà.
2: Va, prou, justo. Vinga, va.
0: Visca el jaroteo pandèmic, com fa 6 anys, però encara millor. Vam allà.
2: Bé, nosaltres anirem a publicitat i quan tornarem... parlarem de la vaga de mestres.
0: Un suport a los mestres que estan lluitant por lo seu, que és lo nostre.
2: Avui hi ha vaga a les escoles Bressol.
0: Sí, de 0 a 3 anys.
2: Parlarem amb en Narcís de Girona.
0: Senyor.
2: I en parlarem també amb el professor de debò.
0: Efectivament, estem aquí esperant perquè això... hi ha molts misteris.
2: És un misteri, sí. Doncs ara ho resoldrem tot plegat. Fins ara.
3: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
4: Sou molt bona gent!
5: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
10: Ara, Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, pernil serrà reserva per 3,89. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
11: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Ametller Origen.
12: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
19: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
5: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
19: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
5: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
19: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance?
1: Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Rack.
1: Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Hola. Doncs mira, hi ha dues lletres que et poden estalviar problemes. N-O, no a aquella comissió que apareixi que ningú t'havia explicat, sí. No a que ningú et dongui una solució i sí. Tu dutxant-te amb aigua freda, clar. I no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Sí. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Així que festa de Legalitas i no et conformis. 900-100-608. I també per autònoms i per empreses.
3: Val, doncs una cosa que he après de la lluita de les paves és que no és no, no?
2: Exacte.
3: Vale, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, Noemí, que vagi. Continuem a la competència. Gràcies, Noemí Polls. Parlem de la vaga de mestres, d'acord?
4: Parlem de la vaga dels mestres? No. No. Parlem dels vagos dels mestres.
1: Però avui comença... No. Vostè sí que és un vago. Avui comencen les jornades de vaga d'educació convocades aquest mes i el que ve.
5: Exacte, seran en total 17 jornades de vaga convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny amb 3 dies de vaga generals, tant a primària com a secundària, i dues més a cada territori.
4: Ai, no, home, no, quin patiment. Avui he dormit molt malament, eh?
1: Per què?
4: Perquè estem fent massa soroll.
1: I dale, fot-li,
4: els professors i tot plegat, quan per fi havíem aconseguit la pau i l'harmonia, gràcies al govern de tothom...
1: Aviam, un moment.
4: Però sobretot al govern del PSC.
1: Sí, bueno, que...
4: Perquè és del PSC, eh?
1: Sí, sí.
4: Els mestres ara la volen tirar per terra, és
6: no,
4: que...
6: És no,
4: que,
6: clar... perdoni, és que no estem en pau, estem pacificats, que no és el mateix. Si tu veus una caca trepitjada a la vorera, no penses que està en pau, penses que l'han trepitjat. S'entén això?
4: No l'he entès, no.
6: Quan veus un colom a terra... Diu, no penses, mira, està pacificat, no, l'han matat el colom o l'ha atropellat una moto...
4: Escolti, hi ha d'haver una manera de queixar-se sense molestar.
6: No queixar-se i no molestar?
4: Per exemple.
6: Aquesta la convenç, no? Sí.
4: Els sindicats que convoquen les vagues aquestes només volen molestar?
1: Sí.
4: Només volen dividir famílies? Famílies sí. Ara que en dia de vaga no sabran què fer avui, que hi ha vaga a l'escola Bressol.
1: Ja, però és que...
4: Tot ple de bebès abandonats.
1: No, abandonats, no, perquè ja
4: serveis perquè no poden portar-los a l'escola, els pares treballen, és que clar...
1: Torno a dir, hi ha serveis mínims perquè és una vaga en condicions i una vaga el que no és és una reunió de persones que no volen coses, sinó de persones que volen coses. No sé si s'ha entès gaire. No.
5: Gràcies, Mariano Rajoy.
1: Ja m'enteneu. Estava parlant amb Jep, ara, perdoni.
4: Sí.
1: Sembla que algú no ha sentit mai a parlar de drets en aquest programa. Pot ser això?
4: Ja sabeu que no sóc ni de drets ni de no drets.
1: Sí, home, els meus collons. Sí,
4: ni dels uns ni dels altres.
6: Quina casualitat. Sempre que algú diu no sóc dels uns ni dels altres, acostuma a ser molt més dels uns que dels altres. Però, clar, com que està complexat, no ho diu, eh?
4: A veure, calmem-nos tots una miqueta,
7: senyor,
4: sisplau.
7: Senyor, perdoneu una cosa.
4: Què tal?
7: Tens un pindi.
4: Narcís, no...
7: No cal que tingui filtre, eh?
4: No. T'anava a dir que no tinc cap piti, ja ho saps, i no cal que m'ho demanis més, ja.
7: Bueno, és una tradició i s'ha de respectar.
4: Sí.
7: Sisplau, que estic molt trist, dona'm un pipi.
4: Per què estàs trist?
7: Home, perquè més de 900 centres de primària i secundària no faran colònia si el govern i els sindicats no renuncien l'acord.
4: Aquí els mestres han dit que si no hi ha acord, adeu a les colònies, eh?
7: Les colònies i això sí que...
4: Això sí que és una mesura de pressió, eh?
7: Han tocat un punt dèbil.
4: Home, això és una manera de posar-te els alumnes també de part teva, clar.
7: Bueno, els alumnes, al final, el que estem valorant és el nostre futur, i sense professors, doncs no hi ha futur, no? I sense tabac, tampoc. Així que... Va, senyor, que a l'escola ens ho han fet escriure 900 vegades a la llibreta. No farem colònia si no arriba un acord digne, que tinc la mà cansada d'escriure. Però per sort...
4: Tens un punt andalús, avui.
7: D'escriure.
4: Per ser de Girona... Per ser de Girona.
7: Què tens contra els andalusos?
1: No saps andalusos de Girona, no?
7: No serà racista, mi.
4: No, però clar. Sí, podria ser primer que Richard Serra...
1: Estimo. Sort que s'acaba la temporada aquest divendres.
7: Bueno, que tinc la mà cansada, però bueno, per sort se fuma amb els peus. Va, que m'han deixat ben cardar, que no farem sortides ni colònies. I a mi m'agradava molt fer excursions. L'última va ser la Garrotxa, vam fer...
4: Què veu anar a veure, la Garrotxa?
7: Bueno,
4: l'Espai Cràter?
7: Bueno...
4: Els volcans?
7: Sí, bueno, vaig veure volcans i fins i tot dinosaures. Però, dinosaures, perdona. Que... es diu dinosaures.
4: Dinosaures, sí.
0: Sí. On vas veure dinosaures?
7: Bueno, allà a la Garrotxa, però sí? Perquè em vaig quedar a l'abús després d'intoxicar-me bevent massa i...
0: Bevent massa què?
7: Danonino.
4: Danonino, sí.
7: Danonino amb sorpresa.
0: És el Kinder que vam sorpresa, sí.
7: Sí. Mig piti ni que sigui, profe.
4: Va, tira.
7: Mitja calaveta.
4: Deia que avui ha començat la vaga a les escoles Bressol.
6: Sí, vale, molt bé. Però una cosa, perdona que t'interrompi, prou de fer voltes en cercle. Jo us faig un resum del que passa aquí. Catalans, el PSC està intentant pessoitzar els sindicats majoritaris amb l'ajuda dels sindicats minoritaris espanyols. Mm. I ells ja venen per espanyols i perquè així pues, guanyen protagonisme de cara a les properes eleccions. I de retruc, doncs envien un missatge a Esquerra i companyia de si no voteu els pressupostos, sereu culpables de l'ensulciada. I una altra cosa us diré.
4: El què?
6: Ensulciada... la que tinc aquí penjada. I ja està, jo només volia afegir aquest petit tros de qualitat.
4: Sí, molt, molta qualitat, sí.
0: Una cosa, però heu anunciat que sortia jo?
4: Sí. Justet anirà, professor? Un minut de misteri.
0: Un minut de misteri.
4: Vagi a l'acudit. Directament.
0: Van tres persones.
4: No, home, si pot ser un acudit relacionat amb el tema que estàvem parlant.
0: Doncs van tres persones que es dediquen a l'educació.
4: Ah, molt ben lligat.
0: Sí.
4: I caula del mig?
0: Que és precisament la del sindicat majoritari.
4: Si són tres, caula del mig és
0: més acudit. Una del sindicat majoritari i el sindicat minoritari. I caula del sindicat majoritari. Aquí és una barreja d'acudit i del programa Crims. Perquè aquí ha desaparegut una persona. Quina persona ha desaparegut? Doncs el sindicat majoritari, ho acabo de dir.
4: A veure,
0: on he d'anar?
4: Parli del misteri més important de tots.
0: El misteri més important de tots és... Mbappé està lesionat.
4: Però què té a veure això amb la...
0: Però va aprofitar per marxar de vacances a Sardenya, amb la nòvia. Quan dic Sardenya no em refereixo al camp, al
8: nou Sardenya, que ara té gespa, per cert.
4: Hagués dit nou Sardenya, sí. Ningú ha pensat en el camp, jo crec.
0: Jo sí, perquè vinc de diversos universos, tots paral·lels, però jo estan en mi, jo estic en ells.
8: Entre ells, gràcia.
4: Escolti'm, Mbappé està lesionat.
0: Estaríem parlant de la lesió del misteri? Una misteriosa afectació que et deixa disfuncional? Tot el cos? No, tot el cos no és disfuncional. Hi ha una part molt concreta que funciona molt bé.
4: Sí, perquè s'han anat amb la model,
0: Sí,
4: actriu. Bueno, actriu. Model, perquè, escolti, el voldries tu, el cos de l'Ester Espósito,
9: Sí, no sabria què fer-me.
0: La meva pregunta al misteri és Mbappé un centaure? Un futbolista de baixa, de pit cap amunt i empotrador de cintura cap avall?
4: Deixem-ho aquí, perquè no hi ha més temps. Ara tornem.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
4: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
4: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contacta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
12: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
13: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
14: ¿De qué?
13: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
14: ¡Buah! Con ese colacao.
13: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
14: ¿Qué más quieres?
13: Más mañanas así.
15: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
16: Què et sembla aquesta casa per robar?
17: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
16: D'acord. Aleshores, res.
18: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
20: Puja l'emoció.
21: Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
22: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
21: I finançament fins a 12 mesos.
22: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
23: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
24: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
25: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
24: Thank you!
23: Per aquí, sisplau!
25: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
26: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
27: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia